0: Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó.
1: Síguenos por
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: estés aquí.
1: Home, per favor.
0: Ja tornem a estar aquí.
1: Que maco això, David.
0: Amb en Robert Calvo.
1: Avui estem celebrant la música.
0: Sí, senyor. I fent aquest homenatge al maestro Leiva, als seus arranjaments, i ara passada també el grandíssim Sergio Dalma, que l'admirem moltíssim. I estàvem parlant de la importància dels arranjaments i veiem lo preciosa que és aquesta... Tot el que acompanya, no? I fa que el propi cantant ja, ostres, surti amb ganes de rematar-ho, això, eh? És fantàstic.
2: Gent, quan acabi d'escoltar aquesta secció, bueno, quan acabi el programa, pot anar a YouTube a buscar aquesta actuació de l'any 1991 de Sergio Dalma Eurovisión, i a mi se'm cauen les llàgrimes només de veure el planter d'orquestra que té al darrere.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè té... 6 cordes, 6 vents, la bateria, el baix, tot. Una orquestra completa per ell, a la televisió, per cantar una cançó de 3 minuts i per brillar en 3 minuts, i perdona, però aquell any no vam guanyar perquè no veiem una carambola, però és que aquell any era per guanyar.
0: Era per guanyar.
2: Festival d'Eurovisión, que l'any 1991 va portar el maestro Leiva, ja per darrera vegada, les darreres vegades van ser principis dels 90, quan ja van dir, escolta'm, a partir d'ara la música enlatada, en el Festival d'Eurovisión. Però va arribar, diguéssim, l'eclosió del maestro Leiva. I per això el portem aquí, perquè és un personatge televisiu que, a més, va entrar al joc dels programes en els quals havia de participar. Abans escoltàvem Què apostamos? Sense el maestro Leiva no s'explicaria Què apostamos, perquè quan començava i l'Anna Obregón presentava... Bueno, aquells convidats que hi havia que deia «Oi, en què apostamos? Sí. Sofía Loren, no, Fabi Testi!» Saps? Alain Delon!
0: Més o menys com ara.
2: Com ara? Sí, igual. Sí, igual que els programes de famosos d'ara.
0: I tant.
2: Tu t'imagines, dels anys 90, cada divendres portàvem gent de la talla de Anthony Quinn, Fabio Testi, Alain Delon... Aquesta gent venien als programes de televisió. Ara hi van... En fi, Kiko Rivera, fills de. El Què apostamos explica la història de la televisió d'aquest país amb el maestro Leiva com a director d'orquestra, però on es va lluir de veritat el maestro Leiva va ser el Gran Prix del Verano.

0: Ai, sí, ja fa calor, David, ja arriba l'estiu, eh?
1: Ai, sí.
0: Por fin llegó el verano.
1: I que bé que l'acompanyessin amb altres veus, perquè si no, Ramonxo cantant sol no acaba, eh? No acaba de...
2: La veritat és que a més, que els presentadors es prestessin a cantar la seva pròpia sintonia als anys 90, també és una cosa que no passa a dia d'avui.
1: Exactament.
2: Et deia al principi que el maestro Leiva, si t'hi fixes, tot el que ha dirigit de sintonies a la tele són, i per això és valencià, eh? Pas dobles.
1: Mm-hmm.
2: Si tu vas seguint el ritme, és el patxim, del pas doble. Com, per exemple, una cosa que jo no m'havia fixat, que era un pas doble, fins que l'he escoltat com a tal. El gran juego de la oca, David.
1: Ostres, escoltem-ho.

0: Es que
1: una ocasión.
0: Ay, ay, ay. M'encanta, m'encanta. A mi, per mi aquesta és la sumum de melodia. És meravellosa. És que, quin bon rotllo que porta, tu.

0: Sí, va més recordada que aquesta. Sí. Que portava les tres grans, eh?
1: Sí,
0: el que apostamos, el Gran Prix
1: i
0: el Juego de Oca, sí, quan encara es cantaven les sintonies de la televisió.
1: Exactament.
0: Acabo ja amb aquest homenatge que estem fent avui a la música, a la televisió i en concret al maestro Leiva, abans que la setmana que ve t'emocionis com un nen petit.
1: Ja estic plorant preventivament. Saps què vull dir? O sigui que...
0: Perquè en aquest país hi ha hagut formacions molt importants que expliquen la nostra història musical, una de les quals està en notícia darrerament perquè s'ha perdut un dels seus components. Parlo de Duodinámico,
1: ah,
0: que
1: sí,
0: no
1: clar.
0: El Duodinámico, no.
1: Duodinámico. Sí.
0: Que va cantar molts temes que estan a l'imaginari col·lectiu i que emociona molta gent, però un dels més recordats darrerament, ho dic per allò de la pandèmia, va ser el Resistiré. I és que De la Calva i Arcusa eren grans compositors. De fet, ho hem explicat aquí, van composar allò del Truant,
1: del Julio Iglesias.
0: Van composar el Resistiré, però li van dir al maestro Leiva, hombre, queremos que esta canción triunfe, por tanto, los arreglos son tuyos.
1: Fixa't.
0: I el maestro Leiva va fer això. Res!

0: resistiré.
1: Tiene una que
2: resistiremos, David.
1: Y tan que sí. Y tan que sí.
2: Resistiremos al embate de la inteligencia artificial.
3: Sí, señor.
2: Tombarà, sí, perquè senyor. La emoció que té la humanitat no la té la intel·ligència artificial. I a més, la intel·ligència artificial li falten anys llum, per arribar a emocionar i a fer vibrar la humanitat com ho ha fet la música, la televisió que ha posat el maestro Leiva.
1: Música també és per a les nostres oïdes quan ens visita en Robert Calvo i ens fa emocionar, ens explica històries i fa ràdio. El maestro Leiva, el dels millors, top 3 de compositors, arranjaments, però és creació al final, eh? O sigui, el que fa és crear submelodies, no? Crear elements que fa que tot brilli més. I perquè tot brilli, tota la gent ha de treballar en equip i tenim la sort de que formi part del nostre equip el grandíssim Robert Calvo. Ja estic plorant per la setmana que ve. Així que gràcies, Robert, i fins la propera setmana.
2: Una abraçada, David. Adéu-siau.
1: Ja sabeu, el Robert l'escolteu en bones mans i també a la ciutat. Cuando

0: I totes les setmanes sabeu que ens agrada poder fer un viatge al món del coaching, al món de poder-nos reflexionar, parar, analitzar, mirar si anem amb la direcció correcta, o hem de fer allò de recalcular la ruta, que va molt bé. I això fem totes les setmanes amb en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana i una matinada més. En estiu, però fresqueta una mica,
0: potser. Sí, estem de moment una mica millor, així es pot viure i sobretot estar una mica més a gustet, però precisament aquesta setmana el que ens planteges és que podem o fem un viatge sense equipatge.
1: Sí, és que contínuament, al dia a dia, estem fent viatges. El que passa, jo ho simplificaré molt. Mira, el viatge és qualsevol decisió que prenguis a la vida. És un camí en el qual a vegades no... És un d'incerteses. A vegades és un camí amb més seguretat. Però a l'equipatge que portes, no n'hi ha que portar cap equipatge, perquè moltes vegades a l'equipatge no es costa i és una càrrega molt gran que portem quan tenim de prendre decisions.
0: I pot ser bloquejant, és a dir, vols preparar tantes coses, ai, no em vull oblidar res,

0: que al final no fas la decisió que l'equipatge important ets tu, no, diguem?
1: Sí, al final saps el que passa? Que la vida està plena de petits detalls. I sí. A vegades quan volem fer aquest... volem preparar l'equipatge, abans del detall més important no us oblidem.
0: Clar,
1: saps?
0: Clar.
1: Que és aquest on realment tu pots... Mira, els viatges quan tu portes una càrrega que a vegades... I portes pesos, un pes a la motxilla o pes a les maletes, que lògicament a vegades hi ha coses que a vegades en aquest viatge no les utilitzes. I a la vida passa el mateix. A vegades, saps el que passa? Que prens una sèrie de decisions en la qual no estàs segura o segur i lògicament per tu és una càrrega molt gran. Per això sempre recomano jo que quan facis un viatge en una presa de decisions, sempre baixis fluid, és a dir, baixis sense pes.
0: I que tot el que has viscut i après et permetrà tenir aquesta... Aquesta capacitat de reacció, aquesta capacitat d'improvisació, aquest coneixement que serà el que necessitaràs en aquell moment, no? I que si verdaderament doncs, mira, ara necessito això, doncs ja ho buscaràs, no? És a dir, ja ho agafaràs de qualsevol... T'ho deixarà algú, una jaqueta o el que sigui. Sí. És a dir, el ser tan previsor o el voler ser tan meticulós, de dir, escolta, per si necessito, pot ser que dius, bueno, pues que al final no estàs fent el viatge, no estàs fent... aquesta acció que has de fer perquè vols tenir totes les d'allò previstes i si ha de passar alguna cosa ja ens adaptarem, no?
1: Sí, no, i això que no s'ofengui ningú o ninguna. És així, que a vegades et trobes una mica quadriculat.
0: Sí.
1: No, és que sembla que diguis, hòstia, és que, escolta, fas un marc de referència i d'aquí no surts. No, jo sempre dic a les persones que quan tenen que fer un viatge, quan tenen que prendre una decisió i tot coses a la vida, tens que prendre... o sigui, moltes vegades trobes obstacles, o sigui, penses en obstacles que no existeixen.
0: Clar.
1: Correcte?
0: És així.
1: O sigui, veus d'alguna manera una percepció, una visió que no existeix. El que passa és que tu en un moment donat, lògicament, això et fa un neguit, no? De dir, hosti, que en trobaré en allò. Per això és molt important a la vida que quan facis viatges emocionals, facis viatges equilibrats per mi a nivell mental, a nivell psicològic, tot això, tinguis clar una cosa molt important, que moltes vegades hem de tindre un plan de coses que no poden existir, però que poden estar en el teu cap i no existeixen. Perquè moltes vegades diu, és que les pel·lícules, no? O sigui, t'estàs imaginant moltes coses que no succeiran, perquè la vida, mira, avui també, aquesta matinal volia una cosa, moltes vegades tenim al cap coses que lògicament mai passaran. El que passa és que estem sempre en una alerta.
0: Clar, el que passa és que, una cosa és tenir la precaució de que poden passar, és a dir, simplement tenir l'avís perquè si passen ja reaccionarem, i l'altre és preparar coses per si passen, que al final estàs perdent uns recursos i un temps que no tens. És a dir, s'ha d'estar alerta i saber i estar predisposat a que puguin passar coses alternatives, plans B, plans C, tal. És a dir, una cosa és tenir la... dir, pues mira, si no anés bé ja faríem això, però ja està, simplement tenir-ho previst, però no estar-ho preparant, perquè si no ja ho estàs condicionant a que passi, no? Fins i tot possiblement.
1: Tu deies ara fa un moment la previsió. És molt important que tu puguis ser, siguis una persona previsora. Un noi, una noia, un home, una dona previsora. Però aquesta previsió que no sigui una cosa que et pugui limitar. Saps? Perquè saps el que passa? Que quan
0: si no estàs sobrepensant no, fins i tot, no?
1: Molt, molt. No, i a més no estàs gaudint del camí. Exacte. O sigui, no estàs gaudint sobretot d'aquest viatge. I jo et diria una cosa molt important. I aquí podríem parlar també dels companys i companyes de viatge.
0: Cuidant
1: el tema perquè això és un tema que jo sempre comento a la gent, sempre els dic, ojo con los compañeros de viaje, o con las compañeras de viaje, perquè te poden aportar moltes coses, però en canvi tu no els deixes que opinin en les coses, m'entens?
0: Sí.
1: I això, l'opinió de la gent és aprenentatge per cada un de nosaltres.
0: És part del que et poden aportar en el moment adequat. Això seria... com saber, doncs mira, precisament perquè hi haurà tal persona en aquesta decisió o en aquest d'això, doncs ja ens condicionarem en aquell moment, no? És que segur que dirà no sé què, no estiguis prejutjant o preavançant, etiquetant, i ja ens hi trobarem en aquell moment perquè de bon serà quan verdaderament allò ha de sorgir en aquell moment, no? Si no, aquest sobrepensar aquest sobreanalitzar, doncs si et fa avançar bé, però el problema és quan t'està bloquejant, quan t'està alertant, quan t'està fins i tot traient les ganes de fer aquell esdeveniment, aquell viatge, aquell projecte, no? És a dir, si és perquè et dona més seguretat el pensar alternatives, està fantàstic. El problema és quan és incapacitant, no?
1: No, saps el que passa? Que això jo sempre dic que és una huida hacia adelante.
0: Sí.
1: És a dir, moltes vegades estem fent un viatge, prenent unes decisions a la vida, moltes coses. Llavors, necessitem la conformitat a tothom.
0: Sí.
1: Correcte? I això, tenim que sentir l'opinió de tothom, però no la conformitat de tothom. Perquè la vida està plena per poder discutir, per poder negociar tot, però no per rivalitzar les coses, correcte? No. I també et dic una cosa, aquest equipatge, que ara estem parlant, pot ser una persona que potser tampoc t'aporta coses.
0: Exacte.
1: Perquè no és perquè sigui negativa, és perquè no està preparat per fer aquest viatge.
0: Sí. No està en el mateix punt o té uns altres objectius, a vegades en tot projecte succeeix. Aquí el que cal és entendre en quina direcció vols anar tu, i sobretot doncs gaudir també una mica d'estar preparat per aquell projecte, és a dir, el fet de dir, escolta, pues si hi ha alternatives, si hem d'improvisar, ja improvisarem, vull dir, que demostri la capacitat que tinc, perquè si no, al final estàs buscant tantes alternatives que no estàs treballant la principal, perquè al final penses tant les alternatives que no saps el camí que tu pretenies portar, no?
1: No, però és que aquí hi ha una clau que és important, que és l'opinió.
0: Sí.
1: O sigui, l'opinió, és a dir, l'opinió de cada persona és important. Després les opinions se contrasten, però quan no hi ha opinió, aquest viatge és molt passat.
0: Sí.
1: Perquè l'important és que la gent pugui opinar, perquè moltes vegades en el marc que no hi ha opinió, no hi ha desconcert. I pot ser que n'hi hagi un lideratge que no és l'oportú, perquè al final l'opinió et facilita que aquesta opinió es pugui consensuar i pugui donar un resultat excel·lent, m'entens? Cosa que moltes vegades no passa. Per això que jo sempre dic que quan et fiquis un viatge, sigui un viatge virtual, sigui un viatge real o sigui una presa de decisions, lo important és saber que sobre la marxa poden suscitar coses que... No, exactament, que inclús aporten un valor.
0: Absolutament.
1: Que en principi, a l'inici no hi saben. Mira, jo tot el viatge té que tindre la part sorprenent positiva.
0: Sí.
1: Correcte. És a dir, augmentar sobretot les expectatives inicials que tenies.
0: Com de satisfactori és veure que has pres una alternativa.
1: Correcte.
0: Doncs, aconsellada per algú d'aquest equip, d'aquest equipatge, les circumstàncies, aquest canvi de rumb, de direcció, fins i tot un volantazo, però que allò t'ha portat a un lloc que no podies ni imaginar i que estàs totalment satisfet de com has reaccionat i com has portat tota la situació, eh? Que sí?
1: Sí, clar, perquè saps el que passa? Que l'indicador sorpresa és molt important sempre que sigui positiu, correcte? No? I si no és tan positiu,
0: aprenentatge.
1: És aprenentatge.
0: Sí,
1: mira, hem coincidit tu i jo.
0: Sí, que ho estava veient claríssim. Perquè tu estàs convençut de que en aquell moment i amb la informació que tenies, doncs aquella era la millor decisió. I això que el que sí cal és fer una mica, si em permets perseguir amb aquest símil, és fer un diari del viatge, és a dir, fer anotacions de tot allò que ha anat passant.
1: Sí, perquè això queda com un històric, correcte?
0: Sí.
1: Això és una informació que és fonamental.
0: És or.
1: Perquè te vas trobant, exactament, és or, és un tresor, perquè al final te vas trobant una sèrie d'experiències, vivències que estàs passant, i això, d'alguna manera, o sigui, ho plasmes en un escrit, és a dir, una taula, el que sigui, perquè tot això, a partir d'aquesta informació, vas evolucionar i vas avançant en la vida.
0: Totalment. Això no vol dir que no tinguem unes certes previsions d'equipatge, però això, el que no cal és tenir-ho tot previst. És a dir, si vas a Oslo o vas a Romanievi, ja saps que farà fred. Si vas al desert, ja saps que farà calor. Per tant, no cal que portis roba d'abric o el que sigui, però hi han moltes coses que no ho podem tenir tot tancat. És això, Jordi, el resum.
1: No, sí, i si vas, i sobretot el resum molt important, si si vas a Finlàndia, tens que saber anglès i finès, i saber que sí. Aquest país, lògicament, té una temperatura sí. i té un estil de vida totalment diferent. I tens que estar informat, perquè al final, informada, perquè al final tot això és aprenentatge. Correcte,
0: sí.
1: No? És a dir, el ser previsiu no significa que ho vulguis controlar tot, correcte. Sinó que la part fonamental, que aquest equipatge, després quan arribis al país o quan arribis a aquesta decisió, aquest objectiu, lo important és gaudir

0: vida, que és objectiu.
1: Totalment.
0: M'entens o no? I saber que tot això ha sigut aconseguit perquè has fet un camí.
1: Totalment.
0: I aquest camí, lògicament, l'equipatge doncs, els has portat. És un equipatge que no és passat, sinó un equipatge que t'ha ajudat a poder subministrar doncs, les coses que portis dintre, la informació que portis dintre per prendre les decisions i, o per fer un viatge turístic o el que sigui.
1: Absolutament d'acord.
0: I els materials precisos.
1: Doncs jo qui m'enduria equipatge sempre és en Jordi González Guillem, que si no ens la podem dur físicament, ens enduem els podcasts per poder-lo escoltar. És un plaer escoltar-te tota la setmana, Jordi. Gràcies i a seguim aquest viatge.
0: Vale, gràcies. Compartir també amb tu, David.
1: Clar que sí.

va passar tal dia com avui, 10 de juny del 1975. The Eagles conquereixen el número 1 amb One of These Nights. En plena dècada dels 70, quan el rock nord-americà buscava noves formes d'equilibri entre l'energia i la sofisticació, The Eagles feien un pas endavant amb la publicació de One of These Nights. El disc no només es convertiria en el seu primer número 1 a la llista Billboard 200, sinó que també marcaria un moment clau en la seva evolució històrica. Fins a aquell moment eren coneguts per un so arrelat al country rock, però amb harmonies vocals molt treballades i una atmosfera relaxada, gairebé californiana. Però amb aquest àlbum, la banda incorporava una dimensió més ambiciosa. Les cançons guanyaven en intensitat, en producció i en una certa foscor temàtica que les allunyava de la imatge més despreocupada dels inicis.

Com ja saps, els avenços en medicina vinculats a la higiene i la prevenció han estat fonamentals per controlar i erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Avui recordem un dels noms responsables que aquestes catàstrofes siguin molt més anecdòtiques, Oliva Sabuco. Sabuco neix el 1562 a Alcaraz, Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Sabuco és, a més, una de les ments més lluades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Zero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Aquest 12 i 13 de juny, Nano Teatre a Vilanova i la Geltrú. Peces breus en espais singulars per viure el teatre de ben a prop amb entrades a 12 euros. A Banyoles, fins al 13 de juny, exposició T300 per l'amor de Déu, amb proposta d'art contemporani amb mirada social. De l'11 al 13 de juny, al Masnou, la Sal Festival de Periodisme i Fotografia, amb xerrades, exposicions i activitats gratuïtes. Dissabte, a l'Hospitalet de l'Infant, gimcana familiar al Coll de Balaguer per descobrir la història jugant amb preus molt assequibles. I a Vic, el 12 i 13 de juny, Cabro Rock, dos dies de concerts i ambient festiu amb grans noms del panorama català.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
4: Son las 4, son las 3 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. Irán lanza una ofensiva con drones sobre bases estadounidenses en Bahrein como respuesta a los últimos ataques lanzados por Washington en represalia por el derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Hormuz. Pese a la escalada de Estados Unidos e Irán, Trump ha insistido este martes en un acuerdo inminente con Teherán.
6: Estamos en la recta final.

0: ara cap a la Catedral de Barcelona. Mentrestant, nosaltres seguim en directe aquí a la ciutat. El Papa Lleó XIV ha aterrat aquest migdia a Barcelona i, tot i que el seu pas per Catalunya serà breu, també serà intens, amb fins a 7 actes programats en les 36 hores que el Sant Pare serà al nostre territori. A banda de la seva visita a la catedral aquest migdia, per la tarda li espera el primer gran acte multitudinari.
1: El que celebrarà l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc a les 8 del vespre, on s'espera que hi assisteixin uns 40.000 fidels. Allà, el pontífex farà una volta a la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i dialogarà amb tres joves abans de presidir una vetlla de pregària amb testimonis. Donada la magnitud de les l'esdeveniment, fins a 4 hores abans, és a dir, a les 4, es farà l'obertura de portes de l'estadi, una espera que anirà amenitzada amb actuacions musicals, que iniciaran a les 6 de la tarda. Com si d'un festival es tractés, hi ha programades actuacions de diversos artistes, com Alfred García, Álvaro Soler, Sergio Dalma, Conchita, Beret i també el grup Sabor de Gràcia.

0: Enric Oscar-Bonell, fundador i líder de Sabor de Gràcia, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, encantats de tornar a tenir-te aquí al programa i de veritat moltíssimes gràcies per atendre'ns perquè imagino que ha estat un matí intens, està sent un matí intens amb proves de so i tots els preparatius d'aquesta actuació, no?
1: Sí, sí, sí, de veritat que bueno, vosaltres hem entrat a l'estadi i encara no ens ho creiem, saps? I bueno, és un matí intens, però sobretot quan les coses es fan d'acord i amb un marc incomparable com és l'Estadi Olímpic i poder cantar davant del Sant Pare, pues, bueno, és allò, no? Que no tens ni calor, com aquell que dius.
0: Pell de gallina tota l'estona, eh?
2: I tant. Xicos, no sé si passeu els mateixos nervis que passeu abans de qualsevol actuació o tenint en compte el marc en el que actueu, hi ha uns nervis especials.
1: Bueno, més que nervis, el que hi ha és aquella cosa que se't posa aquí a la boca de l'estómac, saps?
2: Les papallones, eh?
1: Sí, però això jo ho tinc igual, diguéssim, avui, que demà que estic a Olesa de Montserrat, amb Sabor de Gràcia, saps? Mm-hmm. Sempre quan pujo un escenari, tinc aquella coseta, saps mm-hmm. què t'ho dic? Mm-hmm. Perquè si aquesta coseta ja no la tenim, jo em quedaria a casa, saps? Perquè és el que... És aquella cosa, no?, que dius, vull donar el millor de mi i vull donar el millor de tots nosaltres quan pugem un escenari, sempre té que haver-hi aquesta coseta, saps?
0: Sí,
1: Són com unes pessigolles.
0: No, i que no has perdit mai, tu.
1: No.
0: Explica'ns com va anar tot. Imagino que rebeu una trucada, però del Vaticà, o qui us va trucar, i sobretot
1: bueno,
0: com vau reaccionar?
1: Van trucar amb el meu mànager, el Manel Font, des del Vaticà.
0: Que fort.
1: I li van dir que, bueno, que si tenien la data lliure per poder fer...
0: I tant que sí.
2: Que teniu un espai, eh?
1: Bueno, clar, ell m'ho va dir... No, és que a l'incrèdul vaig ser jo, ¿vale? Perquè ell m'ho va dir i em va dir, escolta'm, Manel, et sembla molt bé, ¿vale? Però t'han trucat. Sí, un número d'allà i tal. Dic, escolta'm, perfecte. Dic, però ara hi ha moltes fakes,
0: clar,
1: moltes bromes,
0: clar, clar.
1: De ràdio. I jo, fins que no ho vegi per e-mail, jo això no m'ho crec.
0: Totalment.
1: ¿Vale? Perquè, clar, que et truqui al Vaticà i et digui això, doncs, home,
0: ja
1: no et passa cada dia. Potser passa un cop a la vida. Uh-huh. I clar, no, diu, m'han dit que en dos dies em trucaran i tal, perquè jo volia comentar-t'ho tu. Dic, sí, vale, digue'ls que sí, però que t'ho passin per e-mail. Bueno, el van trucar i li van passar per e-mail i no només li van passar, diguéssim, la convocatòria, no?, sinó també les cançons que volien que cantessin.
2: Ostres!
1: Sí, per l'acte que es fa, saps? Llavors vaig dir, ostres, això és de veritat, és que vull dir, ostres, i que a sobre ens han investigat, saps?
0: Ja.
1: Però, bueno, dic, és un plaer i un honor que la nostra música pues, arribi a llocs que són impensables.
0: Molt
1: no?
0: Tant. Mm-hmm.
1: I sí. Que et demanin cançons, i sobretot clar. En català, em va sobtar molt, saps? I, bueno, són les tres cançons que fem avui en català.
0: A veure.
2: Quines són? A veure, si podem avançar.
1: Amb una cançó nostra que es diu Nit de rumba d'esperança. Després fem el Qualsevol nit pot sortir el sol,
0: a
1: ritme de rumba, que nosaltres el vam gravar l'any 2007 amb el disc de la cançó en rumba. I acabarem amb un himne, que jo sempre li dic amb el Pep Sala, que això és un himne ja, que és el Boig per tu.
2: Home, i tant.
0: Tenen molt bon gust, eh?
1: El vam gravar junts l'any 2015.
0: Tenen molt bon gust aquí al Vaticà. Ja,
2: home, Boig per tu, en versió rumba, també, ojo, eh?
1: Clar. No, i una miqueta també... Són cançons que tothom coneix, saps?
0: Uh-huh.
1: I el que fa això també és que el públic, vulguis o no, participarà. I bueno, és aquella cosa que els joves també, que hi haurà molts avui aquesta tarda vespre, doncs puguin participar, puguin cantar, i el que es tracta és d'això, no? De crear ponts sempre, uh-huh. no? I amb la música és una de les coses que sempre crees ponts.
0: Aquesta tarda escoltarem a l'Alfred García, a l'Álvaro Soler, al Sergio Dalma, però crec que amb la presència de Sabor de Gràcia han estat molt encertats al Vaticà, perquè, clar, sou una perfecta representació de la cultura musical catalana a través d'un gènere nascut aquí i que, a més, és patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, com és la rumba, així que crec que no, aquesta tria tampoc ha estat a l'atzar, eh?
1: No, vull dir, també és una miqueta, és allò, arriben a Barcelona, quina música tenim Barcelona, no? Jo sempre dic que si els carrers de Barcelona cantessin, cantarien rumba catalana, perquè és la música nascuda aquí, no?
0: Uh-huh.
1: I a nosaltres, doncs, bueno, l'any passat vam rebre la Creu de Sant Jordi i ara aquest regal que ens han fet al Vaticà, doncs dius, ostres, alguna cosa estem fent bé, no? I sobretot també ens sentim privilegiats i tot un honor i un privilegi de representar la rumba catalana, perquè som l'únic grup que estem avui aquesta tarda fent rumba catalana i sobretot nosaltres com a tipologia gitana, no? Uh-huh. Una miqueta també, pues, també hem tingut en compte els gitanos catalans d'aquí uh-huh. Catalunya, i això és molt important també, saps? Perquè el que fas és que et sents part de tot això.
2: Oh, i tant, oh, i tant. Sicos, en algunes entrevistes el Papa ha reconegut ser admirador, per exemple, de Michael Bublé, també que li agrada Laura Pausini, però creus que coneix la rumba? Suposo que sí, no? Perquè si us ha arribat aquesta petició...
1: Home, jo crec que sí, perquè si no, no hauria arribat aquesta petició. De totes maneres, nosaltres li fem un regal amb el Sant Pare, un recordatori, uh-huh. vale, de Sabor de Gràcia, i us donaré una primícia. Nosaltres estem ja preparant la Fundació Sabor de Gràcia, que treballarem per la salut mental.
2: Ostres.
1: També li fem arribar tot el dossier, també el dossier de la UNESCO, de la rumba catalana, una miqueta d'on va sortir, tota una miqueta la història de la rumba catalana, i vídeos nostres, música nostra, també uns llibres, un que vaig escriure juntament amb el Moavi, que es diu Històries Gitanes de Dinet, que són històries reals gitanes, uh-huh. que el seu besavi li explicava amb ell, i ell me les va explicar a mi, i les vam escriure. Tot un seguit de una bandera gitana, també, uh-huh. una miqueta tot el que es representa, no?, la rumba catalana i la cultura gitana de Catalunya, no? I li fem aquest regal, més que res perquè també ho tingui, que sabem que li arriba, uh-huh. perquè ho tenim tot molt controlat amb això, i sobretot per també mostrar el qui som i què som i qui som, millor dit, no?
0: Doncs sí, que us ens apuntem això de la Fundació Sabor de Gràcia, perquè aquí a la ciutat,
2: home,
0: precisament els dimarts,
2: parlem
0: amb entitats solidàries, sí. per parlar sí. de tots aquests projectes solidaris, així que ens ho apuntem i ho tindrem molt, molt present.
1: Jo crec que a partir del setembre, perquè estem en tota la burocràcia de
0: uh-huh. que no és fàcil.
1: Que no és fàcil, però sí que estem rodejats de molt bona gent i de gent molt diversa. Es podia dir Maldonado, de la Fundació ESI. Hi ha molta gent que han sigut ells els que m'han animat a fer-ho, no? Uh-huh. I sobretot jo, a banda de músic, doncs soc mediador social, que ja fa molts anys que no exerceixo, i també cristià, no? Uh-huh. Però si podem ajudar a dues persones, a dos, jo ja estic content. Mm-hmm. Saps què t'ho dic? I dintre de la salut mental, doncs, hi ha moltes, moltes coses que la gent que treballarem per l'Alzheimer, per la gent gran, per l'autisme de les criatures. Sí, per exemple, jo tinc una malaltia que es diu lupus.
0: Sí. Mm-hmm.
1: És una malaltia rara, no? Això tal. Mm-hmm. Vull dir, te crea un problema. Jo no puc prendre el sol més de 10 minuts, un quart d'hora, perquè mm-hmm. si no... mentre un brot. Totes aquestes
0: i dolorosa,
1: coses...
0: dolorosa, sí, és aquesta malaltia.
1: Que creen ansietat, que creen malestar, i un camp que volem treballar, i sobretot en gent professional i poder ajudar. És el que es tracta. Vull dir, aquí no és només que la gràcia de música i tal quedi com un llegat, sinó va més enllà, això, no? Volem fer musicoteràpia, tota una sèrie de coses que el dia que pugui venir a l'estudi i puguem parlar-ne...
0: I tant, estàs
1: ja...
0: més que convidat. En parlarem la temporada.
1: En parlarem largo i tendido.
0: Exacte, i tant, Sicos.
2: Sicos, ja per acabar, a banda de l'actuació tan especial que teniu aquest vespre, què tal li va a Sabor de Gràcia? Sembla que molt bé, no? Imagino que assaborint aquest doble disc sí. que vau publicar fa poc més d'un any amb motiu del 30 aniversari, de fet, uh-huh. hem introduït l'entrevista amb Amor Galàctico, que forma part del 30 sí. més 1, un dels darrers temes que heu publicat, amb el que és impossible no posar-se a ballar,
0: I tant.
1: Home, té, és una fusió de la rumba catalana i la mm-hmm. salsa, no?, amb dos grans de la música llatina, com és el mestre Gilberto Santarró, amb molts Grammys guanyats ells i molta carrera, no? I quan aquests artistes d'aquest nivell col·laboren amb tu és perquè dius, ostres, estic fent bé, no? I sobretot, nosaltres avui estem a l'estadi, demà estem a Olesa de Montserrat i el diumenge marxem a Argèlia. Fem
2: ostres.
1: Dos concerts, mm-hmm. un a Oran i l'altre a Argel, amb un festival que va un artista de cada país. Uh-huh. I ens van dir parlar nosaltres i amb l'Institut Cervantes i ho hem pogut quadrar-ho allà. que ens fa molta il·lusió, no? Perquè inclús músics d'allà s'han posat en contacte amb nosaltres, que volen, bueno, col·laborar, i, bueno, d'aquí sempre, d'aquests viatges sempre surten aquestes curacions i fusions que es fan després, no?
2: La màgia de la música,
1: eh? I ens fa molta il·lusió perquè a Àfrica no havien anat mai.
2: Ostres.
1: Perquè és aquest continent, no havien trepitjat mai, i serà la primera vegada que trepitjat.
0: Sicus Carbonell, fundador i líder de Sabor de Gràcia, de veritat, moltíssimes gràcies per dedicar-nos uns minuts en aquest dia que és tan especial per vosaltres. Esperem que gaudiu molt d'aquesta tarda i sobretot que ho gaudeixi el Sant Pare, que es posi a ballar i que
2: les
0: gaudeixi
2: palmes
0: molt.
2: Les palmes i el ventilador.
0: Clar, que faci el ventilador i que gaudeixi amb la rumba catalana. Sicus, és un plaer, com sempre, parlar amb tu.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada molt forta per vosaltres i per tots.
0: Una abraçada.
3: Se te va el cohete.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
2: Necessites suport per tu o per als teus familiars? Assisdor t'ofereix serveis a mida personalitzats d'atenció a domicili i a hospitals perquè puguis descansar o continuar amb la teva vida. Professionals dedicats i qualificats amb possibilitats d'hores flexibles, dies o caps de setmana. Confia en Assisdor perquè cuidar dels teus és la seva tasca i la seva vocació. Assisdor, els trobaràs al nou domicili, carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, al telèfon 93 533 3535. Recorda, 93 533 3535 o també a assisdor.com.
4: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per conèixer i donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui coneixem Espai Dona.
2: A Espai Dona treballen per prevenir la violència masclista, promoure la igualtat de gènere i protegir els drets de totes les dones, amb especial atenció a les migrants llatinoamericanes. L'entitat forma part de la Federació d'Entitats Solidàries Fedelatina, una organització que engloba prop d'una cinquantena d'entitats llatinoamericanes de diversos àmbits, de la qual és part activa la persona que ens acompanya a l'estudi.
0: Marianela Peña, fundadora d'Espai Dona i dinamitzadora cultural de Fede Latina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida.
5: Muy buenos días.
0: Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo nace Espai Dona?
5: Bueno, el Espai Dona nace en el fragor y la lucha del espacio cultural de Fede Latina, cultural no solamente, cultural, social, y surgió como la necesidad de atender a las mujeres, a las donas. ¿Por qué? Porque nosotros, en primer lugar, damos una asistencia de extranjería en Fede Latina. Uh-huh. Y todos los lunes y los miércoles, pues allí van muchas mujeres que buscando su regularización o buscando, como les dicen ellos, los papeles, pues se sientan allí y no solamente en esa solicitud, no solamente buscan ayuda desde el punto de vista jurídico, sino que fueron surgiendo también la búsqueda de otras ayudas y ayuda fundamentalmente de su posición como mujer, de los problemas que presentaban y poco a poco analizando en esas entrevistas que se hacen, pues surgió esa necesidad de crear

0: Vinga, felicitats pel programa.
1: Gràcies,
0: adéu.
2: Bon dia, nois. Bon dia. Moltes, però si m'he de quedar alguna seria amb el Mickey Mouse, que mira, és que és molt boniquet.
3: Sí. Molt boniquet.
2: Que tingueu un bon dia, nois.
4: Hola.
5: Hola.
4: Hola, família. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Mireu, m'ha costat, però jo crec que les dues que més m'han agradat i que més he vist poder és Pocahontas i Mulan. M'encanta.
3: Mira, Mulan, no l'hem...
4: Dues dones lluitadores que volen saber i saber més, que no es conformen amb el que tenen. M'agrada molt.
3: Molt bé.
4: Un petó.
6: Buenos días.
5: Hola.
6: Mundo Disney.
5: A ver.
6: La peli que más me gusta, y se los he hecho ver a mis hijas siempre, es La Bella y la Bestia. Y El Libro de la Selva. Son dos pelis que siempre me ha gustado. Un saludo para todos.
7: Jo coincideixo amb
8: la
7: una...
8: La gran triomfadora.
7: Per mi la meva preferida és Mary Poppins, i després La Bella i la Bèstia.
5: Però personatge Disney així
7: Mary
5: de dibuixos?
7: Mary Poppins és personatge Disney.
5: Ja, però de dibuixos.
7: Ha de ser dibuixos?
5: Sí.
7: No és La Bella i la Bèstia.
5: Però quin personatge?
7: La Bella.
5: La Bella?
7: Claro, hombre, por favor.
5: Te pega más la Bèstia, no? Que és broma. Mira, avui vas de Bella.
7: Sí.
5: Vas groc, a més el color del papa, eh?
7: Sí.
5: Doncs...
3: Robert temàtic tenim avui.
5: S'està preparant per demà anar a Montserrat. Sí. Tens ganes?
7: Pujo, he fet una promesa i pujo a peu.
5: De genolls. De tens genolls.
7: Ganes? Tinc moltes ganes, sobretot per veure el monestir de Montserrat, que fa 115 anys que no hi vaig.
5: És un moment històric, a
7: més. Sí, sí.
5: Doncs nosaltres
3: porta aigua, Robert.
5: Ho explicarem
7: ens
5: demà.
7: Ens ha una cantimplora molt maca.
5: Sí, ho explicarem tot demà a la ciutat a partir de les 12. Vinga, passeu una molt bona tarda.
9: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
10: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimecres 10 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Suposo que alguns de vosaltres ja heu gaudit de valent d'alguna representació d'algun festival, de les cantates, de les cantanes, de les històries aquestes musicals de, que fan les escoles, de les activitats de fi de curs, de l'obra de fi de curs, del que sigui, i esteu desitjosos de fins i tot d'anar a les que no són dels vostres fills, perquè us ha agradat tant, ha estat una experiència tan meravellosa que en parlarem aquesta propera nit quan fem la tertúlia del Dimacrous, perquè David, aquesta setmana, tu que ens expliques de dies i de setmanes, hauria de ser la setmana dels pares sacrificats que van... Sí. Saps què vull dir? S'hauria d'institucionalitzar com la setmana dels pares que
1: mira,
0: juguen la vida...
1: Aprofitant la visita del papa, seria la setmana dels sants pares.
0: Dels sants pares, que bonic dit així, eh? M'agrada molt. La setmana dels sants pares, eh? I cadascú que ho ompli com vulgui, de Sa Majestat Lleó XIV, dels pares que anem a veure les obres de teatre, de quan s'acaba això, de tots els cops que mires l'hora que és, per veure, sabent calcular quina hora s'acaba, tot això. En fi, però els dies van passant. Avui tindrà Lleó XIV una activitat

0: Frenètica, avui, té, sí. Avui no para quiet.
1: Avui és el dia aquell de millor quedeu-vos a casa.
0: Sí, senyor. Teletreballin.
1: Teletreball.
0: Teletreballin. Tots, menys que el papa pugui circular. Recordeu quan als Jocs Olímpics teníem el carril olímpic?
1: Sí.
0: Doncs ara hauríem d'haver fet
1: el carril papa.
0: Sí, sí, sí. Hi ha el carril bau. I
1: a
0: el
1: veure, si tenim el carril bau, tenim el carril bus, tenim els carrils bici.
0: Sí.
1: Ja només ens faltava el carril papa.
0: El carril papa, que és un carril com Déu mana, eh? I escolta, doncs que vagi l'home ja a tota velocitat, que qui porti el papa mòbil, doncs pugui, pugui anar tranquil·lament i pugui anar avançant. Però bueno, com que m'imagino que els dies van per una altra banda, a veure, David, explica'ns quins tenim avui, a veure.
1: Doncs mira, avui hem de dir que és el Dia Mundial de la Seguretat Vial.
0: Doncs pues mira, ja anàvem una mica...
1: Amb el carril papa ja anàvem bé.
0: Amb el carril papa anàvem bé.
1: Tenim també que és el Dia Internacional d'Alcohòlics Anònims. Aquí ja no farem relacions,
0: no farem...
1: però el vi de missa...
0: Sí, exactament. Si vas sucant, si tens moltes sessions, com fan els del teatre, saps allò que tenen doble sessió? Si tenen moltes misses, al final, home, és normal que jo pugi, però bueno, sí, sí.
1: Tenim també que és el Dia Internacional de l'Heràldica, que és aquest art, aquesta ciència, aquesta disciplina, que el que fa és compondre, entendre els escuts d'armes.
0: Mm.
1: Tenim també que és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions.
0: Que important i que
1: sí. Avui també tenim que és el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade, que és una malaltia rara d'aquestes que afecten molt poca gent i que afecta el sistema nerviós perifèric. I tenim també que és el Dia Mundial del Modernisme. Se celebra des del 10 de juny del 2013 i la va establir el Museu d'Arts Aplicades de Budapest.
0: Bueno, doncs mira, però, quasi coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.
1: Espera't.
0: A veure...
1: Que no hem arribat a les notícies d'avui.
0: Clar, clar, és veritat, és veritat.
1: De fa 100 anys.
0: És veritat, o sigui, ho farem lligar tot. Que està molt clar.
1: Hem de dir que ahir ens vam saltar algunes.
0: Sí.
1: Després ho comento.
0: Val, sí, sí, perquè clar, com que vam tenir el partit de futbol, ens va aixafar el noticiero.
1: El seguiment de l'estat de salut de Gaudí.
0: Clar, de moment només sabíem que havia estat atropellat, no, que el baró de Viver s'havia preocupat i totes aquestes coses, però no sabíem més, és cert. Home, he fet un spoiler, però jo crec que la gent ja sap que va morir en alt, això.
1: Home, no sé.
0: Està Titanic, Gaudí atropellat i un parell més. Digues, digues. Què més tenim, David?
1: Anem cap a dies nacionals, sí? En aquest cas, als Estats Units, que ja sabeu que sempre m'agrada comentar-los. Doncs mira, avui tenen que és el dia del bolígraf.
0: Ah, molt
1: cosa
0: bé.
1: Cosa que cada vegada es perd més, perquè,
0: sí,
1: clar, com
0: ostres,
1: que ja anem tots prenent notes amb el mòbil, amb
0: fixa't,
1: els ordinadors.
0: Sí, sí. Fixa't, David, que l'altre dia, a veure si un dia ho comprovem. Em va semblar escoltar que a alguns països de Llatinoamèrica, de Sud-amèrica, al bolívic li diuen el quilomètrico.
1: El quilomètrico?
0: Sí, sí,
1: aquí
0: sí.
1: Aquí era el boomer. Aquí el quilomètrico era el boomer, era aquell,
0: clar,
1: xiclet.
0: Sí.
1: Quilomètrico boomer.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs, bueno, ho miraré. A veure si ho trobes. Perquè és
1: sí,
0: que...
1: estava aquí mirant una mica... És muy común confundirlos, pero quilomètrico no es un modelo de Vic. Diuen, per aquí els de Vic Cristal,
0: Val.
1: Que, sinó una línia de bolígrafos de la marca Papermate, que fou su gran competidora històrica.
0: Ai, que bo. Ai, que bo. Però bueno, que està associat a un bolígraf,
1: Sí, sí, sí, sí, a un tipus de bolígraf.
0: Que
1: sí,
0: bo,
1: sí.
0: Entenent que dura molt, no? Entenent que pot escriure moltíssim. Que curiós, que fantàstic és el llenguatge.
1: És el Dia Nacional de les Herbes i Espècies. Una
0: molt
1: cosa
0: bé.
1: Que a mi cada vegada m'agrada més.
0: Sí,
1: I,
0: és curiós.
1: I tinc la tira d'espècies. De vegades algunes queden allà arraconades i com la vegada que vaig comprar cardamom,
0: sí,
1: i no he sabut mai com utilitzar-lo.
0: També et diré que s'ha d'anar revisant, perquè
1: sí,
0: si no algunes veus que la data de caducitat ja ha passat.
1: Bueno,
0: i veus que tenen clavo i bitxo, saps què vol dir?
1: Algunes pot haver passat perfectament en 10 anys o 15, la data de caducitat.
0: Clar, doncs aquí el tema és tant si a part de, diguem-ne, de fauna, a part de flora té fauna, diguem-ne, la...
1: Sí.

0: Sí. El putet, eh? Déu-n'hi-do.
1: Tenim també que és el Dia Nacional del Te Glaçat.
0: Ah, que bo. Que bo.
1: És, bueno, ja, clar, és que arriba una època en què les coses fredes entren molt bé.
0: Sí, totalment.
1: Tenim que és el Dia Nacional del Rotlle d'Ou. És un rotllito així, fet amb ou.
0: Molt bé.
1: El Egg Roll Day.
0: Sí, sí.
1: I tenim que és el Dia Nacional de la Vaca Negra.
0: Ah, carai!
1: A veure, i ara direu, què és això de la Vaca Negra?
0: A veure, explica'ns.
1: Doncs és una beguda. És la Black Cow. És una beguda que es va crear al segle XIX. Li atribueixen a l'invent a Frank Wisner, que era el propietari d'una companyia minera de Colorado, i que es va inspirar per la imatge d'una muntanya nevada que li recordava un gelat flotant sobre una beguda fosca. I llavors va decidir combinar cervesa d'arrel root beer amb gelat de vainilla.
0: Uau.
1: Llavors és una cervesa negra, així fosqueta, amb gelat de vainilla.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Algunes versions també inclouen xarop de xocolata, llet o altres gustos de gelat.
0: Sí, tot light, diguem-ne. Sí, sí, molt bé. No, home, és allò que dius, ai, és que estic com aplatanat, no? Amb la calor estic aplatanat. Et fas un Black Cow i, mare meva, no dorms en 3 setmanes. Perquè, mare... Tu no et prenguis un Black Cow així abans de dormir, David?
1: No.
0: Morales, perquè on sí que no dormiries, no? Si ja quan has pres alguna cosa... ja pots recordar quantes gotes era, si era cafeïnat o descafeïnat.
1: Sí.
0: Doncs imagina't un Black Cow. Això sí que cou, eh?
1: Puc recordar això i puc recordar el cambrer que no m'ho

0: alguns, uns quants de curiosos. Perquè mira, avui és Sant Asterio de Petra.
1: Ostres, és... m'has deixat de Petra, eh, Asterio.
0: Sí. Sí, sí. Sant Amancio, també és Sant Aresio, és Sant Bogumilo de Gniezzo.
1: Mare meva.
0: Sant Censurio de Auxerre.
1: Ostres,
0: que home es passava tot el dia censurant tot,
1: sí,
0: el
1: sí,
0: que
1: de cop i volta feia pip, sí.
0: Sant Itamar de Rochester,
1: mare meva.
0: Sant Landerico de París, Sant Maurino i Sant Trípodes.
1: Ostres.
0: Avui és el dia que celebra el seu Sant Dinio.
1: Sí, exacte. Jo m'imagino que aquest home... Qui fa la foto? Doncs el Trípode.
0: Trípodes.
1: El Trípode segur que era qui feia les fotografies, no? I no sortien pas mogudes, eh? Sortien, diu, és que el tio aguanta, fa unes fotos que, escolta, meravelloses. Doncs ben curiosos, eh? Els noms avui sí, efectivament. Segur que coneixen... Anava a dir... quin perill té si faig la frase segur que algú coneix que coneixeu un trípode, saps? Perquè
0: sí.
1: Es pot malinterpretar. Doncs, en fi, això en quant als noms, als sants, ara sí que tenim moltes ganes avui de saber l'actualitat, perquè si sempre és interessant l'actualitat de fa 100 anys, avui especialment viatgem a un 10 de juny de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com ho teníem, això.
0: Doncs mira, com que ens hem saltat un dia,
1: sí.
0: Us faig un breu resum.
1: Vinga.
0: De l'estat de salut del senyor Gaudí.
1: Vinga.
0: Durant el dia d'ahir, l'estat de salut, bàsicament el que ens explicaven els diaris és que continuava ingressat a l'Hospital de la Santa Creu i que continuava en estat molt greu.
1: Molt greu, eh? És a dir, que no era allò de que no de cop i volta és que és complicat. No, des del principi ja s'entenia que era una situació
0: molt greu. Tot i que inicialment hi havia dubtes, perquè clar, les informacions al final eren una mica contradictòries, després sí que es va veure que era greu. Anem al 10 de juny del 1926. Em salto l'Avantguàrdia, perquè l'Avantguàrdia ja sabeu que era diari, que es creava durant la tarda-nit i es publicava a primera hora del matí. Però tenim el Noticiero Universal, que era diari de tarda. Per tant, recollia la informació del mateix dia. I què ens deia? Doncs, atenció, esta tarde, a las 5:15, ha fallecido el ilustre arquitecto don Antonio Gaudí.
1: Ostres.
0: Jo crec que no us esperàveu aquesta notícia.
1: Aquesta notícia ens ha deixat totalment glaçats, perquè hi havia un percentatge de la gent, estava per fer una enquesta a Twitter, creieu que remuntarà Antoni Gaudí? No.
0: Finalment no, ens parlen de... És curiós també que un dels millors arquitectes del modernisme morís justament en la data que el museu d'Hongria, com hem dit, el Museu de Belles Arts de Budapest, ha triat com la data del Dia Mundial del Modernisme.
1: Totalment.
0: Tenim que ens parlen a l'Universal de los últimos momentos. Los temores que hacían presagiar un desenlace funesto en la dolencia que aquejaba a don Antonio Gaudí se han confirmado desgraciadamente. Rodeado de personas amigas y caritativas que le han cuidado con amoroso cariño, esta tarde a las 5:15 ha rendido su alma a Dios, el preclaro artista, honra de Cataluña y de España. Pasó la noche en el mismo estado de postración que ayer, acentuándose la gravedad a las 3 de la mañana, hora en que creyeron que se moría. Poco después, a las 3:30, entró el ilustre enfermo en el periodo agónico. A las 7:30 de la mañana recobró durante un momento la lucidez, su inteligencia, volviendo luego a sumirse en la más absoluta postración. Desde mediada la mañana se dio orden de que no entraran en el cuarto otras personas que las que le asisten. Imposible es dar cuenta del gran número de personalidades y representantes de entidades y corporaciones de todas clases que han desfilado por el hospital con objeto de enterarse del estado del genial arquitecto. El señor Ribé, en representación del alcalde, se ofreció incondicionalmente para cuanto fuera preciso y estuvo varias veces por la mañana y por la tarde para preguntar cómo seguía el enfermo. El señor obispo de la diócesis le visitó también por la mañana. Se ha prohibido en absoluto que entrara nadie en el cuarto del enfermo. Le acompaña únicamente el Mosén Parés de la Junta del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. La sala inmediata a la que

0: se encontraba el señor Gaudí se halla constantemente llenísima. El doctor Miralles llamó en voz alta al señor Gaudí. Pareció que éste oía al prelado, pues volvió hacia él la vista ya vidriada. Envió a preguntar también por el señor Gaudí el presidente de la Diputación. La agonía ha sido larga y penosísima. Se le ha amortajado con el hábito de Santa Teresa. Ja ens parlant de la capilla ardiente. En una de las salas principales de la planta baja del hospital se ha instalado la capilla ardiente, a la cual será trasladado esta mañana, esta misma noche, el cadáver del señor Gaudí. Doncs aquí teníem la mort d'Antoni Gaudí, explicada doncs, pràcticament en directe, perquè, com diem, aquest diari era un diari de vespre i ens informaven del que havia passat a les 5:15 de la tarda.
1: Imagina't.
0: Era molt recent.
1: És molt curiós, David, això que, bueno, per una banda, la tristesa de l'agonia, no? Que algú en les hores finals, no? de la seva vida hagi de patir dolor, no? Doncs ha de ser molt complicat, per sort, avui en dia, doncs es pot assistir més, no? En aquest aspecte, i crec que és important. Però, per l'altra banda, des del punt de vista dels grans misteris, no? De l'ésser humà, jo crec que un d'ells és, perquè hi ha tants casos documentats, d'aquesta lucidesa prèvia a la mort. És a dir, com de recuperar, no? un moment de coneixement, de reconèixer la gent, no? De que puguin fer... Doncs que sembli que estiguin allà, no? I que després de passar moltes hores en què dèiem, no? Que semblava que s'anava, no? Ja directament, per tant, que dius, aquest cos no aguanta més, està aguantant-se per un filet. I de cop i volta hi ha com un ressorgiment previ al desencadenant final. A mi és una cosa que em sembla fascinant i que li hem de preguntar més als experts en el tema, perquè em sembla una cosa totalment incomprensible de com pot ser així, però és així, està documentat. O sigui que ben curiós de saber que també en Gaudí va ser així.
0: I tenim una altra notícia, també, al Noticiero Universal, d'aquell mateix dia.
1: A veure.
0: I és que coincideix una altra gran fita, en aquest cas a la ciutat de Barcelona. El Metropolitano Transversal se ha inaugurado hoy.
1: Ostres.
0: El Metropolitano Transversal, el ferrocarril Metropolitano Transversal, és el que avui coneixem com la línia 1 de metro
1: sí,
0: de Barcelona.
1: Sí, totalment.
0: Era aquest, el trajecte inicial. Doncs ens diuen així. Ha sido inaugurado hoy el ferrocarril Metropolitano Transversal, habiendo asistido al acto muchísimos invitados. La obra terminada produce impresión excelente. Si las proporciones del túnel con su bóveda de hormigón de una sola pieza sorprenden al compararlas con otros metropolitanos, las estaciones resultan de una capacidad y cubicación desusadas en Europa. Lo de las plazas de España, Universidad y Cataluña ofrecen una estructura singular. La luz de la bóveda de la Plaza de España es en construcciones similares la mayor del mundo. 27 metros y 33 de excavación. La estación de la Plaza de Cataluña, con su gran puente de hierro de 450 toneladas de peso, construido en los astilleros de Cádiz, va a ser, cuando esté acabada, la construcción de mayor empuje realizada modernamente en Barcelona. Para dar salida a los trenes de enlace, tendrá 4 vías y una vía muerta de maniobras, pudiendo admitir 4 trenes de 100 metros y estacionar otros 2 sin interrumpir el servicio metropolitano. Doncs aquí teníem aquesta inauguració d'aquest metropolitano. 2 grans notícies en el mateix dia, una cosa molt curiosa que coincidissin. 2 grans esdeveniments, en aquest cas, molt lligats a la ciutat de Barcelona.
1: És a dir, a més, si em permets encara ser més... no sé si agafe o què, no? Però quan estava naixent el gran mitjà de transport urbà, ciutadà, com és el metro, començava la decrepitud del tramvia com a tal. I per tant, doncs, amb la mort de Gaudí, també començava a morir el tramvia, a agonitzar per tot el que suposava d'avantatge al metro, no? O sigui que és realment d'aquelles coses que dius... Sembla que no pugui ser, no? Que siguin tan així les dues coses. Fascinant, absolutament fascinant el dia d'avui. Si sempre té gràcia i sentit que fem aquesta secció de les notícies de fa 100 anys, avui és el dia. O sigui, avui és el que l'hem d'emmarcar. Ho vam començar per plantejar, per arribar als 100 anys de ràdio, però aquest, sens dubte, encara el supera, perquè és un dia absolutament històric i que el podem reviure llegint les notícies. Imagino que demà també trobarem a La Vanguardia, David, moltes notícies al respecte d'aquests dos fets, que serà molt curiós de conèixer. Doncs bé, ara anem amb d'altres històries que també val la pena que coneguem i seguim amb l'entrevista del dia perquè us volem seguir acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio, en aquest cas 10 de juny, però de 100 anys després, del 2026. Seguim!

0: Josep Vidal i Riembau va néixer al Vendrell el 25 d'octubre del 1917, tot just passat el temps de la fira, entre la verema i la recollida de l'oliva, quan les feines del camp permeten un breu respir. Els seus pares eren pagesos. La mare, Rosa Riembau, espampolava la vinya des de bon matí i quan ell era massa petit per caminar, el traslladava de cep en cep mentre treballava. El pare, Josep Vidal i Gestí, va deixar de fumar per poder pagar l'escola, perquè el fill pogués tenir un nivell primari avançat. Aquells dos gestos, la mare que el portava arreu de la terra i el pare que sacrificava el seu únic vici, van marcar per sempre la manera de ser d'en Pep Jai. El sentit de la terra, la gratitud silenciosa i la comprensió de quin esforç costa cada cosa. A l'escola, la influència de la mare i del seu oncle Josep Riembau, republicà i federalista, van despertar molt aviat la consciència política del jove Pep. Durant la dictadura de Primo de Rivera, la mare li va prohibir que signés un document de suport a la gestió del règim, contrariant el mestre i gairebé tots els seus companys. Va ser la primera vegada que el Pep va sentir el neguit polític cremar-lo per dins. A les classes d'Esperanto de la Cooperativa Obrera del Vendrell va conèixer Andreu Nin, recent expulsat de Rússia, i la seva oratòria el va fascinar. I a la tardor del 1931, amb 14 anys, va sentir a parlar de Lluís Companys al Vendrell, quan feia el periple per promoure la Unió de Rabassaires. Aquell dia va sentir que algú deia en veu alta tot el que ell no sabia expressar. Podem sentir-lo en una entrevista del 1978 al programa Personatges de Televisió Espanyola amb Montserrat Roig.
1: Bé, jo m'estimava també, com és natural, per ser fill de la terra, molt la terra. Però sentia ja en aquella època un gran neguit en comprendre per què nosaltres havíem de ser diferents dels altres joves, per què nosaltres havíem de ser marginats, per què nosaltres, com arribàvem a casa, els altres joves treballadors, ja estaven tips de passejars i de fer, o sigui, d'haver acabat la jornada. I això em va començar a fer néixer a mi un esperit de rebel·lió i de protesta. Recordo, en aquest cas, un míting de Rabassaires de l'any 30, jo tenia 13 anys, en la que va participar Lluís Companys, era l'advocat de la Unió de Rabassaires. I el que jo no sabia expressar i que havia dintre meu, ho va dir ell a la tribuna aquell dia, molt clar. Vaig tenir una gran admiració per aquest home, encara que em seguia una línia política diferent. I quan jo estava presoner a l'Àfrica i em vaig enterar del seu afusellament, vaig tenir un dels disgustos més grossos de la meva vida, perquè va despertar en mi tot l'esperit de rebel·lia social que he sentit tota la vida.
0: Als 13 anys havia d'ajudar el pare al camp. Aprofitava el poc lleure dels vespres per continuar estudiant. Als 14 s'havia afiliat a la Unió de Rabassaires i a les joventuts del Bloc Obrer i Camperol, el partit de Joaquim Mourin. Omplia fulls de reclamació i revisió de contractes rurals. Col·laborava amb el moviment de la Generalitat, que impulsava a través de l'advocacia de Companys. Més tard, quan el BOC es va funcionar amb l'esquerra comunista d'Andreu Nin, va impulsar el POUM. Va ser interventor de les eleccions de febrer del 36. El regust de la victòria del Front Popular li va durar poc. Uns mesos després esclatava la Guerra Civil i el Pep Jai, amb 18 anys, marxava voluntari al front. Va arribar a ser el suboficial més jove de la seva divisió, sergent en reconeixement del seu perfil polític a escala local. El 1938, ferit al front, va passar uns mesos a la rereguarda. Quan la república s'esfondrava i les tropes republicanes es retiraven cap a França, ell es va tornar enrere per una noia que l'acompanyava. El van agafar, però.
1: Sí, jo vaig anar voluntari l'any 36 cap al front. Vaig estar... Era el suboficial més jove de la meva divisió. Anava a fer 18 anys. Em van fer sergent perquè ja políticament estava molt destacat fins a cert punt a nivell local, no? Però doncs... Vaig estar al front sempre, fins l'any 39. No, dic mentida. Em van ferir l'any 38. I després d'estar a l'hospital vaig estar un temps determinat a rereguarda perquè compensaven en temps de la República, en temps de la Guerra Civil. Tota persona que hagués estat més d'un any a la primera línia, si el farien, li donaven una col·locació a la rereguarda de l'exèrcit. Vaig estar els 5 o 6 mesos finals de la guerra a la rereguarda, encara que era una rereguarda molt cremada llavors. Vaig retirar cap a França i no vaig tenir temps a passar a la frontera amb fortuna per una qüestió de tipus una mica estranya. Em refereixo que vaig retornar, com hi era a França, per una noia que m'acompanyava i em van agafar aquí.
0: El que va seguir va ser el pitjor de la seva vida. Presó com a militar, camp de concentració a San Marcos de León, on va passar uns 80.000 presos i que ell va descriure com l'infern més gros de la seva vida. Batalló disciplinari, estades a Valladolid, al Valle de los Caídos, fent ponts a Girona i finalment destinat a l'Àfrica, a la Legió, fins al 1944. 7 anys entre guerra, reclusió i servei forçat als qui l'havien empresonat. I la notícia de l'afusellament de Lluís Companys, rebuda mentre era presoner a l'Àfrica, li va deixar un dels disgustos més profuns de tota la seva vida, perquè va despertar-li de cop i volta tot l'esperit de rebel·lió social que havia portat des de menut. Quan va tornar al Vendrell, Catalunya era un país refredat i desmoralitzat. Però hi havia companys disposats a tornar a engegar. De seguida va connectar amb presos de la Model i el 1945, al voltant d'una reunió a Tarragona amb Josep Pallach, van reprendre l'organització del Moviment Socialista de Catalunya. Durant els anys 50, el Pep Jai va anar teixint silenciosament una xarxa de contactes entre pagesos de tot Catalunya. Primer de manera molt informal, després organitzant les comissions de pagesos. Però aquelles comissions eren compartiments estancs, incomunicats, sense coherència d'acció. La gran idea va arribar als anys 70 en una reunió al Penedès, on un company, Miquel Albó, va plantejar la necessitat d'un sindicat unitari per a tots els pagesos catalans, de qualsevol tendència política. La intuïció del Pep Jai va ser clara. Al camp, a diferència de la indústria, els partits polítics no s'havien preocupat de crear estructures pròpies, i això feia possible allò que en altres sectors semblava impossible. El 1973 es fundava la Unió de Pagesos. El nom el va proposar ell, recordant la vella Unió de Rabassaires que l'havia captivat de petit. Tots els companys el van aprovar.
1: Però a mesura que van avançant el temps, vaig començar a connectar amb diferents pagesos i vam començar a organitzar alguna cosa de tipus molt informal als començaments dels 50. Quan va ser bastant avançat els 50, van començar a organitzar les comissions de pagesos ja en àmbit de tot Catalunya. Però aquestes comissions de pagesos tenien una funció que les independitzava tant que quedaven completament aïllades les unes de les altres i la nostra lluita era molt incoherent. I fins als anys ja avançats, els 60, els 70 quasi, amb una reunió de comissions de pagesos de Vic, protagonitzada per un company que jo estimo molt de Vic, Miquel Albó, va sortir l'idea de la creació d'un sindicat unitari. A l'àmbit de Catalunya va començar ja a veure's una mica de claror el negre túnel llarg de

0: de la història política del nostre país, haver alguna esperança de possibilitat, i vam organitzar la possibilitat de muntar un sindicat unitari. I per això que et deia, els partits polítics que havien organitzat moltes coses a les zones industrials no s'havien preocupat ni el més mínim de les qüestions del camp. Aleshores va ser com va ser fàcil que al camp no hi hagués un sindicat dels comunistes, ni un sindicat dels socialistes, ni un sindicat dels anarcos, sinó un sindicat de pagesos unitari amb totes les corrents. Aquí vam posar, malgrat la meva afiliació política, organitzar un sindicat unitari.
1: A les primeres eleccions democràtiques del 1977, el Pep Jai va sortir elegit diputat per la circumscripció de Tarragona en les llistes del PSC. Va ser el primer diputat que als debats parlamentaris va parlar de la pagesia amb coneixement de causa i des de la primera persona del singular. La seva primera intervenció al plenari del Congrés en un primer debat sobre agricultura, fet en Corts des de l'aprovació de la Constitució, va ser un moment memorable. El 82 va passar al Senat. El Congrés es va trobar amb un grapat d'altres diputats pagesos de diferents partits amb qui compartia reunions i una afinitat de principis més gran que qualsevol frontera ideològica. S'autoanomenava casteller d'infanteria, una metàfora perfecta de tot el que era. L'home que sosté l'estructura des de baix, des de l'anonimat de la pinya, sense cercar el protagonisme, però essencial perquè el castell es tingui dret. El Pep Jai no era un home d'un sol front. Era casteller dels nens del Vendrell des de petit, quan el seu pare el portava a veure els castells de Valls, desafiant pels carrers de la vila. A la pinya, mai al cim, però indispensable. Va ser un dels impulsors del moviment casteller al Penedès, col·laborant en la formació dels bordegassos de Vilanova i fent xerrades per pobles durant els hiverns, quan la temporada castellera era morta. Va participar activament en la lira vendrellenca i en la cooperativa agrícola. Era un home de poble en el sentit més ple. Arrelat, omnipresent en la vida comunitària, fidel als orígens sense ser-hi presoner.
0: Mira, una de les professions que jo considero, no perquè sigui la meva, ni perquè jo hi he viscut i nascut al costat, que s'estima més, és la de pagès. El pagès que planta, que veu créixer les seves plantes o les seves vinyes o els seus arbres, i té un estímul enorme. El pagès està molt agafat a la terra, perquè l'orgull d'un pagès, encara que moltes vegades després maleeix perquè no ha tret el rendiment econòmic que sigui, l'orgull d'un pagès és veure que li ha rendit una, amb quantitat o amb qualitat, una plantació o una sembrada. Jo recordo, com a anècdota, un pagès del meu poble que va fer un gran camp de cols i eren tan maques que no les va deixar collir perquè li dolien que les colliguessin. O sigui que això vol dir molt bé fins a quin punt estima el pagès la seva professió. Això fa que s'hi aferrem molt i que costi molt deixar anar.
1: Per al Pep Jai, la terra no era només economia, era la reserva de la identitat nacional. Creia que el camp, més que cap altra banda, s'havia conservat la personalitat de Catalunya com a poble, perquè la terra no es pot traslladar ni industrialitzar fàcilment. Una comarca del Priorat o del Bages, deia, no és igual que una de Castella. I per això, argumentava, que qui volgués trobar Catalunya de debò havia d'anar a les zones rurals. El 1986, quan es va retirar de la política activa, el Vendrell li va retre un homenatge multitudinari i li va atorgar l'escut d'or de la vila. La plaça que avui porta el seu nom al poble és el record visible d'un home que mai no va deixar escrit gairebé res, ni tan sols les seves intervencions com a diputat, que s'han conservat gràcies al Diario de Sesiones, però que va construir xarxes, va sostenir estructures i va defensar els de baix amb la mateixa discreció amb què feia pinya amb els castells. Va morir el 1989, estimant la terra, estimant el camp, que era, deia, com tornar a casa.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
3: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
4: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
5: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos

0: a todo lado, lo pongo en el coche, me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
1: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
2: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
3: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Sabeu que ens agrada fer-vos moltes recomanacions dels llibres que ens poden ser d'utilitat no només per situacions, fets o aspectes que ens puguin, que puguin formar part de nosaltres directament, de vegades és indirectament perquè coneixem algú doncs, que té sintomatologia o que ha viscut situacions com les que comentem al programa o que li crida l'atenció qualsevol tipus de divulgació. I de vegades són els, diguem-ne, els professionals que porten molts anys tractant determinats aspectes, els que ens expliquen coses, però de vegades és fins i tot més interessant des de el coneixement i l'observació i l'aprenentatge, des de la pròpia afectació, perquè al final és el que parlen del mateix llenguatge que el que molta gent doncs acaba descobrint, no?, certes patologies, sintomatologies que té. I algunes d'elles tenen que veure doncs, amb la digestió, i aquest llibre que us parlarem avui val molt la pena perquè es diu ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? ¿Cómo sobreviví a mis problemas digestivos? ¿Y cómo tú también puedes hacerlo? El trobeu a Grow i està escrita per l'Andrea Valls. Andrea, gràcies per passar pel programa.
5: Hola.
4: En el teu cas, ja des del principi del llibre ja ho poses, tu divulgues moltíssim sobre el tema, però tot parteix de tu tenir aquestes problemàtiques durant tota la vida de trobar-te que no et senties bé, que et sentava malament al menjar. És una problemàtica no només de com et senties, sinó sobretot d'allà les pors que et generaven, no? Pues per exemple, el fet d'haver d'anar a dinar o sopar a algun lloc.
5: Exacte. Exacte, al final no és sols com t'afecta a nivell físic, sinó tot el que suposa a nivell psicològic també. I com et dones compte que no que al final t'incapacita en tots els sentits i en tots els àmbits de la teva vida. Al principi ho normalitzes fins que arriba un punt que és incapacitant.
4: Clar, jo imagino molt aquesta situació, no? De això que ens comentes, no? D'intentar-ho normalitzar o que no, un, que no se'm noti, dos, que és com que, mira, m'ha tocat i faig una mica més de sobreesforç o dissimulo o el que sigui, i així no es pot estar, perquè un necessita doncs, saber que pot anar millorant i quanta més informació tingui, possiblement aquestes dificultats vitals s'agafin d'una altra manera, no?
5: Exacte, al final vivim tan accelerats que pensem, puc anar a treballar, encara que em costi més, puc anar a treballar, clar, o puc anar a entrenar, o puc anar amb els amics, però vas procrastinant fins que arriba un moment que el cos t'avisa de que ja no pots continuar dissimulant,
4: no? Clar, és el problema de que, no, jo puedo con todo, no? Allò de que jo puc amb tot i clar, doncs per això tirem més del que potser d'una altra manera o en un altre moment de la societat, doncs no ho faríem. I ja des del principi doncs, del llibre, primer et presentes i després ja vols deixar clar un concepte que és molt important, que és el de no sentir-se poses un bitxo raro, no? I és que m'ha agradat un dels aspectes que comentes, que dius no necessites una etiqueta per empezar a sanar, i això em sembla molt important perquè considero que molts cops es busca molt l'etiqueta, és això i ja està, no? El que cal és veure com t'afecta a tu, oi?
5: Exacte, exacte. Al final, no només una etiqueta determina com s'ha de tractar, perquè moltes persones pensen, és veritat que dona seguretat. Mm-hmm. Quan tu portes molt de temps patint, mm-hmm, vols un perquè, sí, de la situació. Però al final no és si jo tinc A, vaig a fer B per arribar a C, no? Al final, una mateixa persona amb la mateixa patologia pot necessitar un procés totalment distint. I pot ser que una persona, després d'un desequilibri concret, es recuperi ràpid, una altra persona que li costa més temps. Hi ha persones que sense una etiqueta i un diagnòstic poden recuperar-se si un bon professional analitza bé el cas clínic i pot tractar-lo en base a la sintomatologia o el que siga. I pot ser al contrari, que una persona amb una etiqueta, tristament, tinga una condició crònica també, no?
4: Sí.
5: Al final és més entendre el context individual, sí, i no tornar-nos, no obsessionar-nos amb un nom.
4: Mm-hmm. És molt
5: interessant. Que ens definisca.
4: Estic totalment d'acord amb això, i un dels aspectes que crec que va molt lligat a això i m'ha semblat molt interessant del llibre de l'Andrea Valls és el fet de com està tot associat a aquest sentiment de culpa, no? És a dir, de dir, ostres, però què he fet jo, no? Perquè per tenir aquests problemes. Soc diferent, què és el que em passa? Tu parles molt en el llibre d'escoltar-se molt a un mateix, al cos, de ser més conscient, de mirar més cap a dins per poder tenir més coneixement i més eines i també poder verbalitzar i analitzar millor el cas, no? Però aquesta sensació de culpa deu ser molt, molt conflictiva,
5: Sí, et sents culpa per tu mateixa, per no entendre o pensar que estàs fent alguna cosa malament, uh-huh, per no entendre el cos i que ningú t'ha donat una explicació. I també et sents culpable per l'entorn.
4: Uh-huh.
5: Per si no puc anar a menjar a tal lloc, em sent culpable perquè sent que estic jo fastidiant el plan, no? O perquè me n'he d'anar abans a casa, o perquè algú m'ha d'acompanyar, o perquè en aquest cas he de demanar un plat exclusiu per a mi, i sent que sóc el centre d'atenció i que em van a preguntar i que la meva patologia pareix que definisca tota la meva identitat, quan realment no, jo sóc molt més que això, i és veritat que hi ha situacions que et recorden que estàs vivint un procés complicat per a tu, clar.
4: Mm-hmm. Abans es deia només allò de quan algú estava molt enamorat que tenia mariposes en l'estómac, i tu en el llibre, en el capítol 4, parles de les emocions que es guarden a la panxa, no? No només mariposes, no? Hi ha més situacions que ens poden afectar per bé o per mal, no? I que sigui, doncs, un tap, no? Per exemple, que hi ha la connexió entre els dos cervells, que es diu, no? El que tenim al cap i el digestiu, que sí?
5: Sí, sí, sí. Al final, el cervell i l'aparell digestiu estan connectats com si estiguessin parlant per telèfon tot el dia. I qualsevol situació a la que s'exposa el cos, el cervell li ho conta a l'aparell digestiu i reacciona segons necessita. Per exemple, si hi ha un perill que no ha de ser que m'està perseguint un gos perillós, no? Mm. Pot ser simplement que arriba tard a la feina o que tinc una reunió amb algú important, per exemple, o notificacions. I pot ser que el meu cos identifiqui el mateix perill, aquestes petites situacions del dia a dia,
4: clar,
5: com una situació en la que he de fugir, he de salvar la meva vida. I, clar, en una situació en la que el cos està en alerta perquè detecta un perill, siga quin siga, l'aparell digestiu no està preparat per treballar, no? Al final és molt més complicat treballar en un ambient. Jo penso, i per exemple, si t'imagines dibuixant un dibuix en un parc i de sobte ve un gos corrent per tu, com te vaig a dir que et concentres en fer el dibuix perfecte?
4: Que bo, que bo aquest exemple. És totalment gràfic. És totalment gràfic. Sí, sí, perquè dius, bueno, mira, pues posa més atenció o tal. No, és que no veus que així no puc viure, no puc estar amb aquest, vull estar tranquil fent el que sigui, no? Sigui el que sigui, no? I és com un condicionant, pels que hagin tingut dolors a la dentadura, per exemple, és com aquells que són incapacitants, que es diu, no? Perquè no et pots centrar en fer res més, perquè en aquell moment allò t'està distraient, t'està molestant, no? I per això és tan important el conèixer bé. Parles també de la por i de com d'incapacitant és, però també, fins i tot, la por al propi menjar, i això m'ha semblat molt interessant.
5: Sí, al final sempre dic que la por no mai és el menjar, sinó el que aquest menjar em va produir després,
4: correcte,
5: no?
4: Correcte.
5: I normalment va lligat a experiències prèvies.

0: creus que has viscut, que era, sí, degut als problemes digestius, no? Pues, o acabar en un hospital en un viatge, per exemple, o passar una mala estona molt malament en algun lloc públic, per exemple,
1: clar.
0: O deixar córrer-se per un bany en algun lloc on no hi ha bany, per exemple. I clar, cada un ha viscut de situacions diferents, però clar, només un sap el que ha viscut i el servei al final vol protegir-lo, no?
1: Sí.
0: I el servei, encara que tu puguis disfrutar, el servei t'està dient no exposes a aquest perill perquè pots acabar igual que vas acabar l'altra vegada. I això pot estar relacionat amb el trauma i moltes vegades és difícil trencar aquesta por perquè hi ha un motiu darrere, no? Encara que moltes persones que no ho han viscut no ho arriben a entendre, pot ser incapacitant.
1: Clar, perquè no és el no volem, si precisament et ve de gust o precisament no vols, el que passa és que avalues, no? És com de forma conscient o inconscient avalues el risc i les conseqüències que pot tenir per aquests casos previs, no? I que és claríssim d'entendre i que per això és tan important i tan valent que ho puguis comunicar, Andrea, perquè crec que això a qui li pugui sentir, de cop i volta diu, ostres, veus? Mira, és just el que em passava, no? I d'aquesta manera pot començar a construir aquesta xarxa de seguretat, no? De coneixement, d'anar a especialistes, de llegir, d'informar-se sobre el tema, i això em sembla molt necessari. M'ha cridat molt l'atenció que un dels capítols parlis de l'entorn, i és que clar, estem parlant de que menjar no deixa de ser, a part d'una funció més clara d'alimentar-nos, també és una funció social en el nostre cas. I clar, el fet de amb qui i com, no? Doncs, acostumis a menjar, doncs et pot afectar menys a tota la problemàtica.
0: Sí, és molt important en aquest cas la comunicació amb l'entorn i que intenten ajudar-te, que el teu entorn el formen persones que realment es preocupin per tu i facin l'esforç, no l'esforç, no, sinó que simplement escolten i entenguen, intenten entendre la teua situació. Si s'ha d'anar a un restaurant, o si s'ha de preparar un dinar, o si jo tinc por a viatjar i no puc anar, que no estiguen juzgant-me. Crec que és molt important, i després també el en qui estic dinant, perquè al final tornem al d'abans. Si el nostre servei detecta a una persona com un perill, perquè clar, també si tu has discutit amb una persona, clar, o una persona que pel que siga no tens bona relació, el mateix.
1: Et genera
0: com un perill.
1: Clar, et genera totes aquestes reaccions, que el teu cos reacciona així. Una altra persona reaccionaria diferent, el teu cos reacciona així, i com que ja te'l coneixes, saps les dificultats i el que dèiem del cos, del que et pot passar, no? M'ha semblat molt interessant també, ja emplacem els nostres i les nostres lectores al Què puedo hacer si me duele la barriga, el llibre que estem presentant de l'Andrea Valls, que una cosa que en general ja podíem entendre que era així, que ens expliquis que té molta relació també amb el tema digestiu, i és la importància de moure's, fer un exercici, anem a dir, saludable, sa, i el descans. És importantíssim tot això, eh?
0: Sí. Primer, és com a base, ja no només a nivell digestiu, sinó per a qualsevol mecanisme del cos, el moviment és fonamental. Al final, per exemple, anant a l'aparell digestiu, la motilitat intestinal, per exemple. L'estrenyiment està molt lligat al sedentarisme, per exemple.
1: Fixa't.
0: Parlant d'hàbits bàsics, no? Per a començar, ajuda a que tot es moga per bé. I després el descans, al final, durant el descans, es reparen tot allò que està, clar, que té un mal dins del cos. Si tu no descanses de qualitat i no permetis al cos que es repare, doncs, vas a continuar malalt, està clar.
1: Perquè els nostres oients sàpiguen també, en el llibre també parles de l'ayuno, del dejú, com un element important a treballar. Aquí hi ha molt d'anar veient i d'anar comprovant que els ritmes i els bioritmes i les digestions de cada persona poden fer que una cosa que per algú altre pot ser simplement una recomanació, per tu pugui ser que sí, una necessitat, no?
0: Exacte. Sí, i al final, com tot, tot s'ha d'individualitzar al final,
1: sí,
0: i cadascú ha de trobar les ferramentes que necessita. I el dejú, per exemple, en alguns casos com explicar el

0: llibre no recomanaria de manera general, perquè pot ser algú que tingui una mala relació amb el menjar o té ansietat pel menjar o bueno, alguna contradicció específica, però generalment un dejú fet de manera responsable, progressiva i sense fer
1: Sí,
0: barbaritats
1: està clar.
0: és per permetir descansar a la digestiu i que tot funcioni correctament i que tot es recupere millor, sí.
1: Totalment. I com que és un tema que traiem molt en el programa, Andrea, lo de l'escala de Bristol, des de que la vam descobrir el programa, l'anem recuperant, que sapigueu que en aquest llibre, en el llibre de l'Andrea Valls, també la trobareu i com d'important és conèixer, tenir informació, aprendre molt, tenir una mirada oberta, no només perquè ens pugui passar a nosaltres o a algú que coneguem, sinó perquè sapiguem com interaccionar, igual que diem que hem de validar les emocions, hem de validar les problemàtiques que té tothom i ser més empàtics, però des del coneixement, de saber cada situació pel que està passant i, sobretot, en què podem ajudar, que això em sembla que és importantíssim. ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? El llibre de l'Andrea Valls. Moltíssimes gràcies, Andrea, i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 10 de juny de 2026. Però abans de donar pas a Más de Uno, sempre ens agrada doncs, comentar alguna notícia curiosa que us pugui servir de tema de conversa. Quina has triat avui, David Morales?
1: Mira, avui anem cap al Regne Unit. Anem concretament cap a Surrey, on una família està buscant un treballador o una treballadora. Fins aquí, una cosa normal i correcta.
0: Sí,
1: sí. Si ja comencem a pensar en el que paguen, déu-n'hi-do, 60.000 lliures.
0: Ostres!
1: Uns 69.000 euros al canvi, una miqueta més. Amb, a més, allotjament pagat en una caseta dintre d'una finca.
0: Què dius?
1: Que, bé, és una finca enorme. Quines serien les tasques que ha de complir
0: veure,
1: aquesta
0: perquè,
1: persona?
0: Jo tinc les mal, ja m'estic preparant les mal.
1: S'ha d'encarregar del seu gos.
0: Bueno.
1: Meravellós. És que
0: aquí anem bé.
1: Sobre, i a sobre et paguen, saps? Sí, sí. Que... Bàsicament, aquesta família és una família que viatja molt i tenen el seu gos. Llavors el que busquen és un treballador que pugui anar de manera immediata a viure permanentment a la seva finca, tot i que, ja diem, tindrà un habitatge independent, sense cost. Entre les tasques serà, doncs, alimentar, passejar, netejar el gos, tenir cura de la mascota quan ells no hi siguin, per exemple, doncs, tenir contacte directe amb els seus ensinistradors, amb els perruquers del gos, encarregar-se de portar-lo al veterinari quan calgui i estar constantment en contacte amb els propietaris perquè sàpiguen, mentre estan viatjant pel món, que ho fan molt sovint, doncs que el seu gos està bé. També tindrà algunes altres tasques, per exemple, doncs, serà l'encarregat de rebre entregues dintre de la finca, de coordinar-se amb altres treballadors de la finca i de fer petites tasques administratives relacionades amb la gestió de la propietat. Vaja, per 60.000 lliures...
0: Mare meva!
1: Igual demà ja no hi sóc aquí, eh?
0: Sí, sí. Home, no pots teletreballar, això és evident, però està molt bé. Home, hi ha molta gent que jo crec que ja no ens està escoltant perquè ja està anant a omplir el formulari.
1: Exacte.
0: A veure, donen informació d'on es pot apuntar un o com va això?
1: Això jo crec que si busquen Live-in Dog Companion and State Assistant, Surrey, trobaran la informació.
0: Surrey, que no tenim el link, però serà més fàcil si hi aneu, que jo crec que sí, estic d'acord que si busqueu la informació segur que la trobeu i pot ser, doncs, ojo, la feina de la vostra... Una vida perra, en aquest
1: sí.
0: cas, però perra bé, perquè, escolta, estàs... Mira, només que t'haguessis de cuidar fins que el gosset ja no hi sigui,

0: 10-12 anys, 14, depèn del d'això. Escolta, ja et retires, eh? Aquest cos et retira,
1: dona per estalviar, sí, sí.
0: Mare meva. Doncs, si no agafem aquesta feina, aquesta propera matinada el David Morales i jo estarem per acompanyar-vos a partir de 2:15, com sempre, per riure i per passar una bona estona i per aprendre moltes coses i fer-vos propostes aquí a Nits de Ràdio. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi molt bé el dimecres, David. Adéu-siau.
1: Bon dia.

0: legal, efectiva y estable con Castilla y León. Exigir arraigo en un territorio cada vez más envejecido, del que cada vez se va más gente, le parece prioritario. Mañueco defiende ahora que la prioridad nacional es fácil de entender, aunque en su programa electoral no la llevaba, y dice que criticarla es demagógico. ¿Estará Mañueco llamando demagogo a su compañero Juanma Moreno, que en Andalucía, de momento, se resiste a incluir prioridad nacional en su negociación con Vox? Claro que es fácil de entender, son lentejas, una exigencia de Vox para investirle. En su discurso, Mañueco revistió la prioridad nacional de arraigo y de asignación justa de recursos, aunque a lo mejor lo injusto no es tanto cómo se reparten los recursos escasos, sino su escasez. Si en vez de un médico a repartir entre 15 pueblos de Palencia una vez a la semana o una escuela en 15 kilómetros a la redonda en León o Zamora, hubiera más sanidad y más educación para garantizar la igualdad de acceso a los recursos públicos a los ciudadanos que pagan tantos impuestos como en las ciudades, no habría que racionarlos. Por eso tiene mérito haber convertido la inmigración en el debate prioritario en Castilla y León, que lleva décadas atrapada en la despoblación y el olvido. Es, junto con Extremadura, la única comunidad en España con menos población que en los años 50. Cuanto más pequeño es el pueblo, mayor el envejecimiento. ¿A quién vas a exigir arraigo donde no queda gente?
1: Moraleja, Marta.
0: Lo que es fácil de entender es que cede por el poder.
1: 7:20, una menos en Canarias, es Onda Cero.
2: Onda Cero, Cataluña.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
7: Què tal? Bon dia. El Papa Lleó XIV alça la veu contra la violència masclista i per la salut mental davant de 40.000 joves a l'estadi olímpic, i avui el pontífex continua la seva agenda social i religiosa per Catalunya. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
8: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes possibles afectacions del trànsit per aquesta visita del Papa avui dimecres. Tot i així, a hores d'ara tenim un accident a la C58 cap al nus de la Trinitat que deixa els vehicles al voral i provoca un quilòmetre de lentitud en sentit nord, en direcció Sabadell. També tenim una segona incidència a hores d'ara, una avaria a la C17 a l'altura de Lliçà de Vall, en direcció Vic, deixa un carril de circulació tallat amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, aquestes incidències acompanyen les retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat per la C58, ja des de Sant Quirze a la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, també afectacions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir una circulació més intensa, sobretot a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També tenim retencions en direcció Tarragona des de la Roca fins a Montmeló. A la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui hi ha 1,5 km de retencions en sentit sud. Per altra banda, l'entrada des del Llobregat també continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. Això és tot des del RAC. Bon dia.
7: Les pluges disperses de les últimes hores pararan i s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb ruixats febles i puntuals. La temperatura avui serà lleugerament més baixa, amb màximes de 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 a Barcelona i Girona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
7: El Papa Lleó XIV aborda a l'estadi olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones algunes de les preocupacions que més inquieten els joves d'avui en dia. Una d'elles, la salut mental.
9: És necessitar un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat.
7: A través dels testimonis de tres joves que li han plantejat els seus neguits, el Papa ha reclamat que Catalunya sigui un país acollidor per a tothom. Què més ha dit durant la vigília al Pontífex? Ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
10: Bon dia, Montse. Doncs, entre d'altres qüestions, el Papa Lleó XIV s'ha mostrat molt contundent vers la violència contra les dones.

0: Esta realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos.
1: El pontífex ha continuat la tradició de beneir tots els nadons i nens que se li apropaven. Després de 4 hores d'acte, els feligresos han estat visiblement emocionats i cadascú s'ha endut les seves reflexions a casa. Així ens ho han explicat.
2: Arribava molt al cor, tot el que ha dit.
3: Está porque el Papa León ha bendecido a todos los niños que podía, porque ha hablado catalán.
4: Yo me quedo con el mensaje del perdón.
5: Els diferents drames que hi ha a la societat, pues, ha sabut tractar-los amb molta cura.
1: I la cirereta del pastís ha estat el cant del Virolai de la mà de l'Escolania de Montserrat i em dóna força, amb la participació també de Sergio Dalma.
6: Per sempre et vull en mi.
7: Gràcies, Lola. Doncs el Papa continua avui la seva visita per Catalunya i aquest matí anirà fins a la presó de Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. A continuació es dirigirà a l'abadia de Montserrat i finalment completarà una intensa agenda d'actes amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Gabriel Figueredo, bon dia.
8: Bon dia. A la presó de Brianzú el Papa s'hi reunirà amb una 80ena d'interns, homes i dones. Dues d'aquestes recluses tindran a més l'oportunitat d'explicar la seva experiència. Serà una visita llampec d'uns 20 minuts perquè tot seguit el Sant Pare es traslladarà a Montserrat, on serà rebut pel bisbe de Sant Feliu, el Pare Abat i un miler de nens i nenes. Al migdia es resarà el rosari a l'abadia i es cantarà el Virolai. Després de dinar amb la comunitat benedictina del monestir, la següent parada serà l'església de Sant Agustí, la seva ordre, on Lleó XIV tindrà un contacte amb les entitats que treballen amb les persones més vulnerables. El colofó de la jornada serà la Sagrada Família, on farà una missa en presència de les principals autoritats del país i després beneirà la Torre de Jesucrist, que converteix a la Sagrada Família en el temple més alt del món.
9: Más de uno Catalunya.
7: Després d'una nova jornada de vaga, el sindicat majoritari de l'educació primària USTEC es reuneix avui amb la consellera d'Educació Esther Niubó per intercanviar impressions. Ricard Jiménez, bon dia.
10: Bon dia, Montse. Per tant, avui no s'obrirà cap negociació, dibuixant un futur immediat més replet de noves mobilitzacions que no pas d'acords. De fet, els 5 sindicats que ahir van col·lapsar a Barcelona durant l'arribada del Papa han convocat per aquest diumenge una nova protesta als Jardinets de Gràcia. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, denuncia la contradicció d'un govern que gasta 25 milions d'euros per rebre el Papa en plena crisi oberta amb el sector educatiu, mentre els docents segueixen disposats a mobilitzar-se.
11: Demanem responsabilitat a un govern que li hauria de caure la cara de vergonya ara en aquests moments.
12: I ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
13: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant.
10: Segons Educació, el seguiment de la vaga va ser de l'11%, lluny del 30% registrat en altres convocatòries.
7: Encara en Educació, sapiguen que més de 45.000 estudiants s'enfronten avui a la segona jornada de les proves d'accés a la universitat. I un últim apunt, sapiguen que Adif, el Ministeri de Transports i Rodalies, han anunciat accions legals contra Siemens per les dues incidències en el sistema de regulació del trànsit de l'estació de França de Barcelona durant aquest dimarts.
9: Más de uno Catalunya.
7: La rehabilitació energètica dels habitatges és una prioritat per avançar cap a un model més eficient i sostenible. Actuacions com l'aïllament, el canvi de finestres o la incorporació de bombes de calor, aerotèrmia, permeten optimitzar la climatització amb un únic sistema eficient i reduir el consum. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, posa a disposició el simulador de rehabilitació per identificar les millors solucions per a cada llar.
9: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
7: Les 7:27, repassem l'actualitat esportiva amb en Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
14: Bon dia. El Barça de bàsquet suma el primer punt de l'eliminatòria de les semifinals de la Lliga Endesa després d'una victòria molt contundent davant la Laguna Tenerife al Palau per 100-67 amb 18 punts de Darío Brizuela i 14 més de Toko Şengül. I demà dijous, segon partit de la sèrie, també al Palau Blaugrana. Més qüestions en futbol sala. El Barça jugarà a la final del play-off pel títol de Lliga. L'equip de Javi Rodríguez va superar l'Inter Movistar també en el segon partit a terres madrilenyes i per tant ha superat l'eliminatòria per la via ràpida. Un doblet d'Eric Martel a la pròrroga va possibilitar que el Barça torni a estar en disposició d'aixecar el títol de la competició domèstica. I un últim apunt en futbol, la selecció espanyola femenina va segellar la classificació pel Mundial del 2027, en què defensarà títol després de golejar Islàndia amb protagonisme culer amb un doblet de Vicky López i dianes de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí.
7: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
9: Onda Cero Catalunya, La

0: Ràdio que t'escolta.
1: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
3: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: l'esdeveniment com una de les principals cimeres econòmiques del Pirineu. Destacades figures polítiques i econòmiques hi prendran part, com el socialista Josep Borrell, l'exprimer ministre italià Matteo Renzi, el cap de govern d'Andorra Xavier Espot i directius com Marc Nogareda d'IPRA. El president de la Generalitat Salvador Illa hi participarà divendres. El Departament de Territori, mitjançant l'Escola de Sobreestants d'Obres Públiques, impulsa per al curs vinent una especialització en infraestructures ferroviàries en els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil de Ferrocarrils de la Generalitat, i l'escola ha signat un conveni de col·laboració per impulsar la formació dual amb estades de l'alumnat a la companyia pública. L'objectiu, ha dit el secretari general de Territori, Jordi Terrades, és poder comptar amb personal qualificat quan es gestioni el servei de Rodalies de Lleida-Terrassa el 2027. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
2: Alcina, ¿qué hora tienes?
3: Tengo las 8 ahora mismo, las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. El president de la cooperativa incendiada a Lleida, Pere Roque, qualifica de desgràcia molt gran el foc que ha destruït un 80% de les instal·lacions, tot i que afirma que es tornaran a aixecar. Avui és dimecres, és 10 de juny de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida, repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 16 graus de temperatura, la resta de poblacions de la demarcació de Lleida 13 graus a Cervera, 14 a Tàrrega, 15 a Balaguer, a Mollerussa i a les Borges Blanques. Al Pirineu 14 graus a Tremp i 4 a Sort. La situació meteorològica que ens espera avui aquest matí ens l'avança, no? Àlia García, bon dia.
2: Es marcaran màximes de 30 graus a Lleida i a Balaguer, 29 a Tàrrega, 26 graus a la Seu d'Urgell i 16 graus a Viella. Durant aquest matí, cel molt ennuvolat. A partir de migdia s'obriran clars, excepte a la Vall d'Aran. Allà continuarà cobert també durant la tarda i no es descarten possibles ruixats. Bufa vent fluix o moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto. Ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino, Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els responsables de la cooperativa Arcofrut i veïns de la zona han estat avaluant aquest dimarts l'impacte de l'incendi que durant la nit anterior ha cremat dues de les naus de la fruitera. El president de la cooperativa, Pere Roque, ha explicat que havien de començar la campanya d'aquí a 10 dies i ha afirmat que l'incendi ha sigut una desgràcia molt gran. També ha agraït que diverses firmes i cooperatives de la zona s'hagin ofert a guardar la fruita que havien de collir aquesta campanya a la cinquantena de famílies de l'Horta de Lleida que formen part de la cooperativa.
4: A portes de començar la campanya, començarem d'aquí 10 dies, que et se cremi el lloc on fas la distribució de la fruita, doncs, bueno, és una desgràcia molt gran. Tot el món del sector de la fruita d'aquí de Lleida, des d'Afrucat, la Federació de Cooperatives, moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred. O sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim.
1: Pel que fa a les possibles causes de l'incendi, Roque ha dit que no tenen cap sospita, simplement es va ficar foc a la part exterior i d'aquí va saltar fins a les naus, segons ha explicat. Les altes temperatures que es van assolir a la zona de l'incendi han deixat danys materials també a alguns habitatges més pròxims. En algunes cases aquest dimarts es veien afectacions a finestres i portes, vegetació cremada, alarmes desfetes i cubells de la brossa deformats. Més qüestions. Una xifra rècord de 2.694 estudiants, gairebé un 10% més que l'any passat. Han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat a les seus repartides entre Lleida i la

0: d'Urgell, Tàrrega, Tremp i Viella. Les proves han arrencat sense incidències destacables, amb controls aleatoris, amb detectors de dispositius electrònics per evitar possibles ajudes il·legítimes durant els exàmens, segons ha explicat el coordinador de l'ESPAU a Lleida, Xavier Gómez Arbonés.
1: El que es tracta és d'assegurar que els alumnes actuen amb honestedat, no? Sempre estan els vigilants amatents a les còpies i a l'ús de dispositius fraudulents, xuletes, etc. Els dispositius antifrau, a veure, es conceptuen com una prova pilot i un mecanisme més d'ajuda, d'acord? Només és això.
0: Sobre després dels canvis introduïts l'any passat, enguany no hi ha grans novetats pel que fa a les matèries examinades ni tampoc a l'estructura de les proves. El primer examen ha estat el de llengua castellana i literatura i la majoria d'alumnes l'han trobat més fàcil del previst.
2: Ens havíem preparat amb proves d'altres anys que, sobretot, l'anàlisi inverso i el par mínim eren bastant diferents, perquè aquest any ja va córrer el rumor de que seria tot bastant tipotest per uniformitzar una mica els criteris i tal, i doncs al final ha estat tot tipotest. I ja et dic, surto bastant content d'aquest examen, ja que l'esperava bastant més complicat. Jo crec que s'han comportat bé, no ha hagut tampoc cap sorpresa ni res, i jo crec que ha anat bastant correcte tot i s'ha desenvolupat bastant bé l'examen.
3: Què vols estudiar tu?
2: El meu objectiu és fer aquí a la UDL el doble grau d'informàtica i ADE, que és un 11, i bueno, és ficar-se les piles ja per totes, és el primer examen i esperem que tots vagin igual de bé que ha anat aquest.
4: El que m'ha sorprès ha sigut el nou que és l'opció múltiple als parells mínims i amb algunes preguntes, però bastant més fàcil i millor que escriure nosaltres. A veure, vaig tranquil·la perquè tinc bona mitja, però sí que bueno, sempre hi ha la inquietud.
0: Sobre l'orientació de les proves, el coordinador ha apuntat que la filosofia general és avançar cap a proves més competencials i menys memorístiques, enfocades a avaluar les capacitats dels estudiants més enllà de la simple reproducció de continguts. Altres qüestions. La Seu d'Urgell acollirà aquest dijous i divendres 11 i 12 de juny la 37a trobada empresarial al Pirineu, que reunirà més de 900 directius al Palau Municipal d'Esports sota el lema El nou mapa econòmic mundial, quin camí prenem? Segons l'organització, la cita també mobilitzarà una seixantena de periodistes acreditats i omplirà 21 hotels de l'Alt Urgell i Andorra, unes xifres que consoliden l'esdeveniment com una de les principals cimeres econòmiques del Pirineu. Destacades figures polítiques i econòmiques hi prendran part, com el socialista Josep Borrell, l'exprimer ministre italià Matteo Renzi, el cap de govern d'Andorra Xavier Espot i directius com Marc Nogareda, d'IPRA, el president Salvador Illa hi participarà divendres. El Departament de Territori, mitjançant l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques, impulsa per al curs vinent una especialització en infraestructures ferroviàries en els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Escola han signat un conveni de col·laboració per impulsar la formació dual amb estades de l'alumnat a la companyia pública. L'objectiu, ha dit el secretari general de Territori, Jordi Terrades, és poder comptar amb personal qualificat quan es gestioni el servei de rodalies de Lleida-Terrassa el 2027. La formació s'enfoca en diverses disciplines tècniques per a la modernització i digitalització del sistema, segons ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
5: Els trens han passat de ser bàsicament electromecànica, ara ja amb molta part d'enginyeria, telecomunicacions, sistemes de sensibilitat, sensors, i per tant cada vegada és més complex. Això també és una oportunitat per molta gent, perquè són oficis molt diferents, són que es poden incorporar i integrar amb la feina de manteniment i amb la feina de funcionament del nostre sistema.
0: Amb el conveni segellat es pretén revitalitzar l'Escola de Sobrestants de Tàrrega i convertir el centre en un referent per a la formació de professionals del sector ferroviari, aprofitant l'experiència històrica del centre i adaptant-la a les noves necessitats tecnològiques i d'expansió de la xarxa.
6: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: A les portades de la premsa local, en titular en imatge de portada al diari La Mañana al Foc, a la cooperativa Arcofrut de Lleida, ens tornarem a aixecar. Pere Roque ho veu una desgràcia molt gran a 10 dies de la campanya. També en primera plana les homilies per al Papa i selectivitat en proves fàcils i controls contra les ajudes. Al diari Segrent, titular Arcofrut arrasada en un 80%, haurà de llogar cambres de fred. En la imatge de portada, més de 1.000 lleidatans aclamen el Papa a Barcelona. També en primera plana, un detingut per jihadisme al barri antic de Lleida i exàmens assequibles de selectivitat i sense casos de plagi. 2:15 del matí, continua la informació i l'actualitat tant d'Acero amb Carlos Alsina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a partir de la 1 del migdia amb la ciutat, que acabo de passar un bon matí.
3: Son 7:30 de la mañana en Canarias.

0: consumo energético más eficiente. Infórmate en endesa.com/empresas.
1: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
2: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
3: Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
4: Precios válidos en Península y Baleares.
5: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
6: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
7: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
8: Verisur.
9: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
10: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
11: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
12: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
14: I per tot el que viurem.
13: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz impulsat per la Fundació La Pedrera i en el que es pot disfrutar del millor jazz en un escenari incomparable com és el Terrat de La Pedrera. Aquest divendres a les 8 ens espera Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. Mitjançant la fotocomposició de centenars de fotomacrografies, es pretén mostrar espècies conegudes o d'altres que passen desapercebudes, de manera que es poden observar amb tot detall. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
16: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
15: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu de Bellver a 11:45 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, que es celebra a la Casa Cultural La Violeta, entra en la seva recta final amb els dos darrers espectacles. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora. I el 19 de juny clourà el festival la projecció de la pel·lícula Blue Jean de Georgia Oakley.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
17: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
18: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran els mans.

0: Punes.
1: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
2: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
4: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
5: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
6: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol, ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
7: L'organització Hipàtia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
8: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
7: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipàtia 3, Anna Sabaté. Anna, què tal? Molt bona tarda.
9: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
7: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipàtia per donar conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
9: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
11: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
12: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
10: A Lleida, a terra, banda neon.
11: El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
10: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
11: Les imatges de l'exposició conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
10: I Tarragona impulsa el talent emergent.
11: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.
13: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
14: Noche entera tirado en un aeropuerto, por ejemplo, el retraso, la cancelación, las colas, las esperas, y cuando llegas al apartamento resulta que las fotos no tienen nada que ver con la realidad. Y nadie responde cuando reclamas, y cuando por fin lo hacen, Alicia, solo te ofrecen devolverte una noche.
15: Así es, y es que el día perdido de tus vacaciones, ese no te lo devuelve nadie. Pero hay una palabra que sí puede ayudarte, no, N-O. No a conformarte, no a que te den largas, no a que te compensen con menos de lo que te corresponde. Porque con Legalitas, decir no es mucho más fácil. Legalitas, no te conformes. 900-100-661 y también para autónomos y empresas.
14: Muy bien, venimos contando a los oyentes. Desde el sábado pasado está el Papa León XIV en nuestro país. Y a esta hora de la mañana el Papa está llegando, de hecho en este instante llega, a la cárcel Brians 1 en...

0: tots estem ballant al mateix ritme.
1: Aquí movent-nos al ritme.
0: M'encanta aquest himne.
1: Però sense fer karaoke, perquè és que és tan maca.
0: És tan maca, i canten també.
1: Sí, sí, sí, i tant, i tant. Aquesta visita, a banda de la bogeria col·lectiva dels fidels o curiosos que l'han volgut veure ni que sigui 10 segons, també ha capgirat la ciutat amb talls de trànsit en alguns barris que han condicionat la mobilitat de molts ciutadans. Sigui com sigui, el que volem que ens expliqueu avui és com esteu vivint aquesta visita del Papa Lleó XIV. Esteu seguint el periple de Lleó XIV per Espanya i concretament per Barcelona? Què us sembla la seva visita? Us fa il·lusió?

0: Heu notat les restriccions de trànsit? En definitiva, expliqueu-nos el que vulgueu d'aquesta visita del Papa a Barcelona. Serem tot orelles, notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908.
1: I si algú ha estat present en els actes que ha estat fent aquests dies, o si estarà aquesta tarda, sí, serà la família. Si està ara a Montserrat, i ens, no crec que ens estigui escoltant, però bueno, si algun familiar està ara, com el partit, no, de futbol, si algun familiar està ara a Montserrat, si el penseu anar a veure aquesta tarda, sí, durant el seu recorregut, doncs mira, potser,
0: que ens ho expliquin.
1: Potser ens ho poden explicar. Robert Calvo, què vols dir-nos des de la distància?
2: No, és que just està sonant el virulai que a mi m'encanta.
1: Sí, ho estem veient en directe.
2: Sí,
1: no és aquest que estem escoltant.
2: A la plaça de Santa Maria, abans que arribés el Sant Pare, quan estava arribant, espontàniament, un grup de persones s'ha posat a cantar el virulai.
1: Que emocionant, no? I aquí en
2: aquesta sala, la que estic, molt emocionant. Hi ha molts periodistes de tot el món i un periodista alemany ha preguntat esto qué es, què canten, no? Què canten?
1: També es podria haver informat, no?, una mica del que anava a fer a Montserrat.
2: Però de cop i volta no sabia que estaven cantant. Diu, què estan cantant? I dic, el virulai. I què és el virulai? I li he explicat una mica la història del virulai, que és una lletra que va fer Jacint Verdaguer, que després se li va posar música gràcies a un concurs, un certamen artístic, i que és, jo li he dit, és l'himne oficiós de Catalunya.
1: Totalment, totalment.
2: Quan no fem servir l'altre, fem servir aquest.
0: Sí, totalment. En tenim dos.
1: Deuen estar flipant els periodistes estrangers, de tot el que estan vivint. A més, el plaer de poder estar a Montserrat, el periodista alemany que està a Montserrat deu estar flipant. Ara ens ho expliques tot, Robert, però abans recordem que a més avui la pregunta té regal.
0: El Papa arriba amb regals, home, i la ciutat també.
1: Avui...
0: Sí, home, i tant. I déu-n'hi-do quin regal, I és que sempre és meravellós gaudir del Petit Liceu, i aquest diumenge us hi convidem. Tenim 5 entrades dobles per anar a veure la Torre dels Somnis el diumenge a les 11 del matí. La Torre dels Somnis és un espectacle de gran format que combina l'òpera amb el circ i la poesia, una proposta operística amb música de Puccini i una dramatúrgia que narra el darrer desafiament de la realitat contra els impossibles que habiten la torre. Un espectacle per totes les edats que pretén arribar d'una manera especial al públic més jove. Recordeu, diumenge 14 de juny a les 11 del matí, la Torre dels Somnis al Petit Liceu. Podreu optar, com sempre, si responeu a la pregunta del dia amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908, explicant-nos doncs com esteu seguint o vivint la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
1: Clar, no sé si nosaltres som els més indicats per explicar com estem vivint aquesta visita del Papa. Montse, tu què? Molta feina?
3: Molta feina, molt intens, la veritat. I he de dir que sap greu, perquè fins i tot ahir quan vaig sortir d'aquí vaig dir, necessito desconnectar una mica de tant vull dir, és que des que havia arribat a 6:45 del matí, clar, només havia parlat del pare. Llavors, intens, no, sobre casa també ho estem vivint intensament. Ma mare treballa just a Rosselló, en Sardenya, així.
1: Ostres,
3: que...
1: Ostres, he anat a treballar avui?
3: Avui he anat a treballar, sí, és bueno, és que treballo a una residència de tercera edat, així que és imprescindible
1: que
3: jo hagi...
1: treballar, evidentment.
3: Sí. I això, i el que li passa és que avui ja m'ha dit, ja tornaré.
1: Ha tingut problemes per entrar, li han demanat...
3: De moment no, clar, però ahir no... O sigui... Ahir no hi havia cap restricció, per dir-ho manera, a l'hora d'anar a peu, ni les estacions de metro estaven tancades. Avui ja m'ha dit, no podria baixar a Sagrada Família, hauria de baixar a Diagonal i caminar fins allà.
1: Sí.
3: I a veure, jo, en principi pel matí quan he entrat no hauria d'haver-hi cap restricció, així que ha pogut entrar bé. El problema el tindrà a la tarda, que ma mare surt de treballar a les 7.
1: I... Ostres!
3: Hora punta!
1: Mira, digue-li a ta mare que es quedi. Que es quedi i vegi el Papa, perquè jo crec que... anirà millor, perquè no crec que pugui sortir de la zona que ell ara. I vosaltres com esteu vivint aquesta visita del Papa? Notes de veu al 676-760908. Mentre que ens ho expliqueu, Montse, avui hem de repassar l'actualitat, no només centrada en el Papa.
3: No, som-hi.
1: Doncs de seguida entrem en el tema del dia, que és la visita del Papa Lleó XIV, però abans els hem d'informar d'un nou tiroteig a Catalunya. Aquest matí un home ha estat abatut d'un tret al cap al carrer de Balmes, aquí a Barcelona.
3: Sí, Míriam, els fets han passat cap a les 10 del matí quan un individu ha obert foc i ha fugit. Segons els Mossos d'Esquadra, s'ha localitzat l'arma, però el pistoler continua amb parador desconegut i la policia ja s'ha fet càrrec de la investigació i treballa amb imatges de l'autor. L'atac ha tingut lloc davant l'oficina de DNI de la Policia Nacional, en una zona molt transitada, i s'ha activat un operatiu policial ampliat per intentar localitzar els sospitós.
1: I segona jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El pontífex ha arribat a les 12 a l'abadia de Montserrat. De seguida connectarem amb el Robert perquè ens expliqui com va tot per allà, però abans el Sant Pare ha visitat la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, on ha mantingut una reunió

0: amb una vuitantena de reclusos.
1: En aquesta trobada, el Papa ha reivindicat la capacitat humana de penedir-se, reconciliar-se i perdonar com a eina per començar de nou. A més, ha recordat que els errors, diu, no determinen la identitat d'una persona i que tothom és digne independentment del seu passat.
2: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
1: Lleó XIV ha agraït l'acollida amb unes paraules en català i ha elogiat la tasca dels capellans i voluntaris de la pastoral penitenciària. L'acte també ha inclòs els testimonis de dues recluses, la Montse i la Josefina, que han explicat com la fe els dona força, pau i transformació personal.
3: He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
4: Esto pasará, Santo Padre. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios.
1: La visita, que ha durat uns 20 minuts, ha comptat amb un ampli dispositiu de seguretat i entre les autoritats presents hi havia el president Salvador Illa, el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska i el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
0: I de Brians, el Papa ha marxat directe cap a Montserrat, on hi ha arribat poc abans de les 12 del migdia. Amb el Papa mòbil ha fet un recorregut per saludar els fidels des del Mirador dels Apòstols fins a l'entrada de l'abadia. I allà ens desplacem també nosaltres fins a Montserrat, on està el Robert Calvo. Robert, a veure, explica'ns com han anat aquests primers minuts de la visita del Papa. Ara estan resant el rosari, si no m'equivoco.
5: Sí, aquesta la resen el rosari. És un moment breu, l'estem escoltant.
0: Sí.
5: Això és el so que ens arriba des de dins de l'interior de la basílica. El Sant Rosari és aquesta pregària centrada en la vida de Jesús, vista a través dels ulls i el cor de Santa Maria, i després d'això passarà el que ja avançàvem fa un moment, que és que es cantarà el Virolai, que és l'himne que es canta a la Mare de Déu de Montserrat, a la Moreneta, i que comptarà amb el Papa Lleó XIV presenciant aquest moment, que serà molt especial, com també ha estat especial l'arribada aquí a la plaça Santa Maria, on l'esperaven milers de persones. No sé quin temps fa ara mateix a Barcelona, quan hem sortit aquest matí a les 9,
0: molt negre.
5: Estava cobert.
0: Sí, sí.
5: Molt negre, no?
0: Segueix
5: no.
0: Així.
5: Doncs aquí fa un sol espaterrant.
0: Què dius?
5: No, sí. Aquí al centre del territori fa un sol espaterrant i diguéssim, no sé si és perquè estem a les altures, estem a 1.200 metres d'altitud, però aquí fa molt sol i de fet agraeixo aquesta hora, com a mínim jo, que tinguem una sala de premsa sota cobert on poder estar, perquè els companys de les televisions, de les diferents programes de televisió que han d'oferir la imatge en directe amb el públic al darrere, ho tenen més complicat que nosaltres, certament. Però ha estat un moment molt especial l'arribada de Lleó XIV a aquesta plaça, on s'ha aturat, ha saludat a moltes persones, ha abraçat a joves, a no tan joves. M'he quedat amb un càntic dels lemes que li han cantat, que diu Papa León, te queremos un montón. L'han cantat moltes vegades aquest. Papa León, te queremos un montón. És el lema que potser es queda d'aquesta visita aquí a Montserrat, en la qual també hi repeteix, com ara ens explicava la Montse, que a Brians hi ha hagut el president, Salvador Illa, qui també repeteix la seva presència.
0: De fet, l'està seguint, no? Durant tot aquest dia l'acompanyarà, no? Si ho he escoltat aquest matí.
5: Serà l'únic que es mantindrà des del matí fins a la tarda. Aquí també hi són presents a aquesta hora altres representants institucionals, juntament amb el president de la Generalitat, també hi ha el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Això acabarà d'aquí molt pocs minuts, el Virolai sonarà d'aquí molt pocs minuts, perquè aquest és un acte molt breu, força breu, perquè després, a la una aproximadament, a Lleó XIV, el Papa se n'anirà a fer un... No sé com serà aquest dinar, serà molt frugal, m'imagino, molt lleuger, no sé què deuen dinar els monjos. Auster, jo crec que sí. Però també és un dia de celebració, vull dir que deu haver alguna cosa especial. No sé quina cosa especial pot haver-hi. He de dir que aquí ens han cuidat molt bé els... periodistes, a tots ens en cuida molt bé. Hi ha una sala annexa a aquesta on està tot ple d'esmorzar, de suc de taronja, d'aigua, tot, estem molt ben cuidats, la veritat. I per sort, aquest matí jo em temia, quan hem arribat al

0: cremallera, he pensat, ai, ai, ai, que ens passarà el mateix que li va passar l'any 1982 a Joan Pau II, quan va arribar aquí, això era un vendaval, una tempesta i una boira i una negror, després ho explicarem, per cert, però és que és l'únic precedent que hi ha d'un viatge apostòlic papal a Montserrat, va ser el 7 de novembre del 1982, i Joan Pau II, discurs enmig d'un...
1: Sembla que estem...
0: Lleó 14...
1: Espera, que no t'escoltàvem, Robert. Déu vos
0: salve, Maria. Dic que no ha estat així per Lleó 14, que s'ha trobat un temps plàcid aquí a Montserrat. No sé si després de tornada a la capital catalana es tornarà a trobar amb els núvols. Veurem què passa aquesta tarda.
1: Escolta, Robert, com ha estat el control de seguretat? Perquè s'està parlant molt, no?, de que és una de les visites amb més controls de seguretat pel que ja sospira el Robert, pel que fa a la premsa, com a mínim, no? Com us han revisat? Quins requisits heu hagut de complir?
0: En realitat no ha estat res diferent que un control aeroportuari, però primer no estic acostumat a anar als aeroports, segon no estic acostumat a que tot pot pitar. Primer portava un paquet de caramels a la butxaca, m'ha dit, los caramelos, por favor. Després no he recordat que portava una clau en una butxaqueta petita, l'he hagut de treure, he tornat a passar. Llavors no recordava que no m'havia tret el cinturó, he tornat a passar, i així 5 vegades. Fins que m'ho he tret tot, gairebé, i seguia pitant, m'ha dit l'agent del Cuerpo Nacional de Policía, m'ha dit, ¿lleva usted prótesis? I dic, no, de moment no.
1: Ja sabem el que estava pitant, no?
0: No, és que s'ha fet un magnetisme amb l'arc aquell de seguretat i no parava de pitar, perquè quan m'he allunyat 5 metres ja no pitava. Li dic, ve, como no le he mentido, no llevo prótesis.
1: Algun piercing, potser, que et pitava, o no sé.
0: Això pot ser.
1: Pot ser.
0: Però, escolta'm, aquí, a més, saps que m'agrada molt que aquests esdeveniments periodístics, on coincidim molts companys, em permeten veure persones que només veig en aquests saraus.
1: Ah, mira.
0: Excompanys d'aquesta casa, altres companys d'altres mitjans, que és interessant veure'ls.
1: Escolta, també hem vist que...
0: Aquí hi ha un periodista, aquí a la sala potser n'hi ha més, però aquí al costat en tinc un
1: d'Alemanya,
0: que està descobrint Montserrat, el Virolà i tot plegat.
1: Està flipant, clar. I tu li estàs fent de guia, no?
0: Una miqueta, Cicerone.
1: Escolta, hem vist que des de primeríssima hora del matí ja hi havia fidels a Montserrat, a les 9 del matí ja estaven situant-se. Hi ha molta gent allà dalt?
0: Hi ha molta gent.
1: Dins i fora.
0: La plaça està plena. Mira, abans pensava, dic, com ho definiria això si m'ho preguntessin? Com estava la plaça? A barrotar. Està plena de gent perquè hi ha hagut un moment que jo he preguntat aquí un company també de la premsa escrita, li he dit, escolta'm, totes aquelles cadires buides que hi ha allà, no serà que absències.
1: No,
0: és que s'han aixecat per anar a veure el pontífex de prop. I després han tornat al seu lloc i hi ha gairebé tota, potser hi ha un lloc o dos, però no poden pujar ara les persones perquè hi ha la carretera tallada. Per tant, que no s'aventurin a pujar perquè no es pot venir a Montserrat ara mateix. De fet, nosaltres ara mateix no ens podem moure d'aquesta sala de premsa fins que el pontífex no hagi abandonat aquesta part del monestir.
1: A quina hora s'espera que surti de Montserrat?
0: Cap a quarts de dues.
1: Després d'aquest àpat.
0: Sí, l'àpat és a la una. M'imagino que menjaran tranquil·lament. Hi ha un parlament a les... previst d'aquí a 15 minuts aproximadament, que és quan sortirà al balcó i es dirigirà a tota aquesta gent que l'ha esperat durant tantes hores. I després venerarà la imatge de la Mare de Déu, de la Moreneta, i beneirà tots els fidels que estan aquí, i després ja se n'anirà a aquest dinar amb els monjos del monestir, que serà una cosa privada, i amb els escolans. Alerta, que potser li torna a cantar el Virolà i allà tot dinant.
1: Home, doncs seria un molt bon tema per amenitzar aquest dinar. Estava pensant que, deies, per aquest periodista company d'Alemanya, està al·lucinant aquí a Montserrat.
0: Vols que li pregunti alguna cosa? Vols que te'l porti?
1: No cal deixar-lo tranquil, pobre, que deu estar fent la seva feina.
0: Estic concentrat ara mateix.
1: No, estava pensant això, que si ell està flipant, el papa també deu estar flipant, perquè estar a Montserrat és un lloc sagrat i per ell de ser una experiència. Tot i que ell pot voltar per tot arreu, per tot el món, però tenir davant la Moreneta, per molt que siguis el papa, deu impactar també.
0: I per ell aquest lloc també és molt especial, perquè se sent molt unit a Montserrat, no només perquè un dels seus predecessors ha estat aquí i perquè significa molt aquest monestir. Expliquen aquí des del monestir que com a agustí, i havent estat superior d'aquest gran ordre religiós durant més d'una dècada, comparteix la sintonia amb la vida monàstica, la regla de Sant

0: Benet i la vida en comunitat. Així doncs, diu que com a superior d'aquesta ordre dels Agustins, hi ha constància que va fer un retir espiritual a Montserrat, Robert Prevost, i que després va acabar sent pontífex fa un any, i ara el torna a portar aquí aquesta cita que té amb el nostre país.
1: Doncs un moment especial pel Sant Pare. Robert Calvo, qualsevol cosa que ens hagis d'explicar, si passa alguna cosa inesperada, doncs tornem a connectar amb tu, però si no, gaudeix d'aquest moment que, bueno, no deixa de ser important.
0: Només una curiositat.
1: Digues.
0: Robert Prevost, que es diu Lleó 14, la seva relació amb Montserrat va encara més enllà, perquè l'últim pontífex que havia escollit el seu mateix nom, que va ser Lleó XIII, sí, va ser el pontífex que va declarar la Mare de Déu de Montserrat patrona dels catalans.
1: Doncs mira, quina unió més maca entre lleons. Robert Calvo,
0: te queremos un montón.
1: Moltíssimes gràcies. A tu sí que t'estimem molt. Que vagi molt bé, Robert. Adéu-siau. Fins ara. Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia, també en aquest programa, però sobretot al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Onda Cero, la ciutat.
1: Aquests dies estem observant la visita del Papa Lleó XIV des de molts punts de vista. Aquest dilluns hem glossat la seva figura de la mà del periodista especialitzat en religió Jordi Pacheco, però avui volem trencar amb la tònica i escoltar una dona. Aquest segment de la població que està tan oblidat per la Cúria Vaticana i pels alts estaments de l'Església.
7: Sí, és que hi ha qui es pregunta, podria passar que algun dia, llunyà potser, acabem tenint una màxima representant de l'Església al Vaticà? Qui sap, Míriam, potser la història ens sorprendrà. Avui volem analitzar el paper de la dona, de les dones, en aquesta organització que sovint no permet que es trenquin les cotilles.
1: En parlem amb la Míriam Díez-Bosch, que és diplomada en teologia i llicenciada en Ciències de la Comunicació i en Estudis Eclesiàstics. Míriam, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: La Míriam és, a més, doctora en Ciències Socials per la Pontifícia Universitat Georgiana di Roma. Per tant, es coneix molt bé el terreny. Així que, Míriam, la primera pregunta que et faig, què passa a Roma, que tots són sotanes?
8: Moltes sotanes. Anem de perdre l'esperança. Jo crec que sí que algun dia podríem veure una màxima autoritat que fos una dona. Per què no? Per què no? No s'han de posar límits a la providència. Ara bé, és una institució que fa més de 2.000 anys que està dominada per una visió molt masculina. El que ara s'ha d'anar trencant és que en la presa de decisions, perquè la presència de la dona hi és a l'Església. Mm-hmm. Sí, les dones hi són a l'Església. Sí. El que passa és que no prenen decisions, no estan en els llocs on està allà el bacallà, i aquí és on s'ha d'anar treballant. Jo crec que aquest papa ens pot donar alguna sorpresa positiva.
1: Mira. Mm-hmm.
7: Míriam, més enllà de la qüestió de gènere, el papa fa aquests dies diferents actes tant a Madrid com els que està fent a Barcelona, alguns amb gestos cap a col·lectius més desafavorits i altres més relacionats amb la classe política. Quina lectura hem de fer del fet que hagi anat a la Casa de la Sobirania Popular?
8: Jo crec que ha sigut un molt incisiu per dir, escolteu, l'Església no fa ingerències, però l'Església té una paraula a dir. Té una paraula a dir amb el que passa al món, és un interlocutor vàlid, vosaltres m'heu convidat, jo vinc. És a dir, tampoc s'ha personat en un lloc on no l'havien cridat. Per tant, té un discurs sobre aspectes socials, té un discurs molt fort pel que fa a la migració. És un papa que no és a mitges tintes. Sembla una persona molt educada, una persona amb un to molt afable, però que és molt contundent, i ho ha deixat clar en els seus missatges aquests dies.
1: Clar, ho dèiem perquè ell no vol fer política, però en realitat la fa, perquè tot és política en aquesta vida. I ens deia el Jordi Pacheco aquest dilluns que a ell no li toca entrar en el terreny polític, però que en realitat sí que fa diplomàcia. Quines diferències hi ha entre la diplomàcia vaticana i la diplomàcia clàssica dels estats?
8: La política, començant per la visió que té el Papa Lleó, és la forma més alta de caritat, i la caritat és la

0: Amor, per tant, l'amor, la convivència entre les persones, per ell, és el centre del seu discurs. Tota l'estona està dient, sigueu humans, tingueu en compte l'altre, preneu decisions correctes, no sigueu corruptes, treballeu pel bé comú. Per tant, incideix en la política. El que no fa és una política d'un color o d'un altre, d'una samarreta o d'un altre, però la política com aquella acció pel bé comú, evidentment que hi és. La diplomàcia vaticana el que fa és teixir ponts, no? Pontífex, aquest nom tan bonic per dir papa, vol dir constructor de ponts. Per tant, el que fan és construir ponts amb les nacions, amb els individus, amb les entitats, amb les persones, amb tothom. I aquesta diplomàcia vaticana funciona molt bou, perquè és un poder tou, no? El soft power, que diem.
1: Amb tot, aquesta visita del Papa també ha aixecat polseguera per l'aparició d'alguns col·lectius que denuncien que s'ha desplegat un gran dispositiu, també amb molts diners, per atendre aquest representant en un estat aconfessional.
0: Sí, evidentment és un estat aconfessional, però quan ve una figura d'aquesta envergadura, doncs la seguretat, per exemple, que la seguretat està vinculada a despesa, ha de ser-hi. També s'hauria de posar el focus en quins beneficis podrà reportar a tota aquesta visita a la societat. Ara bé, sí, és incòmode, hem vist que hi ha doncs, veïns de la Sagrada Família doncs, amb carrers tallats, hem vist persones que han vist la seva mobilitat reduïda i, evidentment, també hi ha molta gent que no està contenta amb aquesta vinguda i està bé que la gent pugui discrepar i pugui dir les seves. Estem en una societat, com tu dius, aconfessional, però també en una societat democràtica i plural en què tothom pot expressar la seva opinió. I si hi ha gent que no li agrada la visita, doncs tenen tot el dret, com algunes petites manifestacions que hi ha hagut, que han dit jo no t'espero o no me'n recordo l'eslògan.
2: Sí,
0: no?
2: És així.
0: I està bé que la gent es pugui expressar. Aquesta vinguda no és una imposició.
2: Parlaves ara que també s'ha de mirar quins beneficis deixarà aquesta visita del Papa i aquesta és la pregunta que et faig. Fins a quin punt una visita papal pot influir en l'agenda política interna d'un país o del continent que visita?
0: Bé, la influència es declina de moltíssimes maneres, però certament des de la qüestió més bàsica dels petits comerciants, per exemple, o els hotels, és obvi que una visita d'aquesta envergadura només a Barcelona han vingut 2.000 periodistes. Doncs ja està, en algun lloc han d'estar, s'han d'allotjar. Jo crec que aquesta visita no s'ha de mesurar només per aquest impacte econòmic que hi és, sinó per aquest impacte també moral, o sigui, o ètic, si volem dir-li, no? De dir, és un líder que ens està dient coses, és un líder molt nou, és un líder en pràctiques, quasi podríem dir, no? Porta un any. Però molt més contundent, molt més escoltat, molt més valorat i amb més legitimació que molts altres grans presidents o líders mundials que el seu discurs no cala i en canvi aquí arriba i mireu la cobertura mediàtica que està tenint tant pública com privada, és bastant impressionant.
1: Míriam, una de les preguntes que ens fem aquests dies és qui ha acabat organitzant tot aquest desplegament. Suposo que tot això ve del Vaticà, però deu implicar moltes persones, no? Però t'ho pregunto perquè no sé si hi ha algun cap pensant que porti la davantera en aquest sentit al Vaticà.
0: N'hi ha molts, evidentment. Si us hi fixeu, sempre hi ha al seu costat, en el Papa Mòbil i a tot arreu, la figura de l'organitzador dels viatges papals, que també els havia organitzat els darrers del Papa Francesc, però és que no hi ha una sola persona, és que aquí estem parlant de seguretat, estem parlant de comunicació, estem parlant de policia, estem parlant de quantitat de persones organitzatives a Madrid, a Canàries, a Catalunya, a la Santa Seu, han vingut a veure a Barcelona tres vegades mínim abans, o sigui, hi ha moltíssima gent implicada.
2: Clar, i anem al que ens interessa a nosaltres com a periodistes, com es construeix mediàticament una visita del Papa, no sé si hi ha una estratègia narrativa clara, que entenc que és així.
0: No, el que es fa és tenir un discurs, un domini dels discursos molt clar, és a dir, en aquestes 20 intervencions a l'estat espanyol, saber molt bé que els discursos estaran arrelats, que portaran referències al país, és a dir, no, aquí no hi ha uns discursos prefabricats vaticans que fas allò F1 i baixa el discurs, no, o sigui, s'han de coure també en col·laboració amb les autoritats locals i això és l'interessant també, no? I mediàticament el que és molt interessant és veure de quina manera es centrarà en allò que vol ser el missatge, per tant,

0: en aquest aspecte més social, més artístic i més d'incidència pública i política, si volem, d'aquest viatge a l'Estat espanyol.
1: Està clar que tot el que fa el Papa té un impacte, però avui en dia quin impacte real tenen aquestes visites en societats cada cop més secularitzades?
0: Deixen petjada. Hi ha moltes tesis doctorals sobre les visites del Papa com a fenomen de masses, comparades, per exemple, amb grans concerts o amb esdeveniments esportius. Deixen petjada, no deixen de ser també una picada, o sigui, una manera d'afecte cap al país. És a dir, pensem que nosaltres som la quarta visita d'aquest Papa, que podria haver anat a molts altres llocs del món, a tots. És a dir, podria no haver triat venir, no? Llavors també és una deferència cap a una terra, cap a una cultura, i penseu que hi està dedicant moltíssims dies, moltíssims dies.
2: I a més aquí a Barcelona veien un dia molt especial com és el dia d'avui, amb aquesta inauguració de la Torre de Jesucrist, amb els 100 anys de la mort d'en Gaudí. Entenc que això tampoc és casual, no?
0: No, això ha sigut el centre de la visita, és a dir, ell en el seu cor hi portava Canàries. Però en la seva agenda i a la geopolítica sabia que el 10 de juny ell havia de ser a Barcelona per en Gaudí. I ell ho sabia. I està content de ser aquí. I és el que... És el moment, és la fita, no? El culmen d'aquesta visita, que no és un tema només artístic, perquè s'ha centrat molt la visita a la Sagrada Família, com aquesta catedral, no? Aquesta Bíblia de pedra, aquesta única catedral construïda a Europa, aquesta basílica menor espectacular, i això està molt bé, però un dia la Sagrada Família s'acabarà i els turistes seguiran venint. I per tant, tots els recursos que la Sagrada Família tingui aniran per obra social, que és el que volia Gaudí. I aquest aspecte vincular l'art amb aquest impacte social que ha de tenir en els més vulnerables és el que també s'ha de treballar des de la ciutat, des de Barcelona, des de la Sagrada Família, per fer-ho entendre, que no és només un monument. I a més, en Gaudí volia fer un monument no pels catòlics, que això és molt interessant, volia fer una eclèsia perquè hi anessin els no catòlics, i ho ha aconseguit, fixa't amb els japonesos, estan encantats.
1: I tant, no paren de fer fotos, el clic-clic de la càmera no para. Ja que parlem de la Sagrada Família, Míriam, des del Vaticà se li dona la importància, suposo que a nivell religiós, o la dimensió que li donem aquí?
0: A veure, per ells, evidentment, ara dèiem que era una basílica, en tenen moltes en el seu catàleg de basíliques, però la importància en l'Europa actual, perquè fixeu-vos que el Papa també aquests dies està parlant d'Europa, és a dir, ho deixa anar, la parauleta, si féssim una anàlisi textual, Europa surt, que s'estigui construint una eglésia i, per tant, un temple en l'Europa actual, amb tantes divisions, amb tanta secularització, se li dona molta importància. I des de Roma hauríeu de veure la quantitat de revistes, d'especials, de documentals que s'estan dedicant a Gaudí i a la Sagrada Família. O sigui, hi ha fervor. Sí, totalment.
2: Tornem a aquesta visita del Papa, Míriam. Pot ajudar a reconnectar l'Església amb sectors allunyats? Per exemple, ho diem perquè sembla que els joves estarien reenganxant a la fe, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, es parla molt d'aquesta primavera catòlica. No és només aquí. Jo he estat ara uns mesos a França i ho he vist també, França, que està molt secularitzada, també a Anglaterra. Hi ha un anhel de sentit i un retorn no clericalitzat, és a dir, no hi ha aquell anticlericalisme que hi havia potser fa una dècada o dues. Els joves no estan marcats, és a dir, no són ni religiosos ni antireligiosos, simplement no tenen aquesta dimensió. I l'estan començant a descobrir. I això és molt interessant.
1: I quin missatge pot ser més rellevant per als joves en una visita així?
0: Ells volen ser escoltats, però també volen escoltar algun líder moral que els hi doni orientació i els hi doni indicacions. Els joves, ara veiem, no?, que alguns deien que no volen anar a classe si no troben que és una experiència rellevant, doncs tampoc volen anar a una eclèsia per sentir un sermó que no sigui rellevant o que no els hi toqui o que no tingui sentit per la seva vida. Per tant, aquí s'ha de ser molt, molt imaginatiu, molt creatiu, però també s'ha de ser molt humil. Jo crec que en aquest sentit estem parlant d'espiritualitat i de religió i s'ha de deixar molt d'espai a qui fa les coses i no són només els mossens o les esglésies o les músiques emocionants.
2: Per últim, Míriam, parlem de la figura d'aquest Papa. Quins canvis que són evidents ja en Lleó XIV caldria que no s'apartessin del camí d'aquest pontificat?
0: A mi m'agradaria parlar de les víctimes dels abusos, perquè crec que està

0: sient molt clar. Està sent molt clar. Va estar a la seu de la conferència episcopal, va parlar, per tant, en els bisbes, que a cada diòcesi són els màxims responsables del seu territori, de la diòcesi, i els hi va dir que aquesta ferida segueix oberta, que aquí s'ha d'acompanyar les víctimes, s'ha de reparar, s'ha de prevenir i, sobretot, s'ha de tirar endavant amb una cultura de la cura. I aquí és un aspecte que em sembla transcendent d'aquest papa, que no pararà. Ho dirà de manera afable, perquè no té un estil agressiu de dir les coses, ho sap dir tot molt bé, però serà incisiu i per ell és una xacra, una vergonya, i ell no vol liderar una església on s'hagin amagat i on segueixin produint abusos de tot tipus, sexual, però també de consciència, de poder, del que sigui.
1: Amb tot, algunes associacions de víctimes sí que s'han queixat de que s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. No sé si aquí potser hauria d'haver acceptat reunir-se amb algunes víctimes més mediàtiques o que hagin denunciat més contundentment els fets.
0: Jo aquí sí que apel·laria a la prudència del papa en pràctica. Es porta un any. Mm-hmm. Porta un any i encara no està decidint ell la seva agenda. Recordem l'altre papa que al final obviava les agendes que li feien, agafava el telèfon, trucava qui volia i feia el que volia. Deixem-li una mica de temps, deixem-li marge.
1: Doncs li deixarem marge aquest papa en pràctiques que deies. Míriam Dietbosch, moltíssimes gràcies de veritat per ser avui amb nosaltres en aquest programa especial que estem fent sobre la visita del papa aquí a Barcelona.
0: Perfecte, a vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Vinga, repassem informació esportiva enmig de tota aquesta visita del Papa. 2-3 en victòria en les seccions del Barça.
3: Sí, comencem per les victòries. La de bàsquet, per exemple, va apallissar el Tenerife de 33 punts, 167 al Palau Blaugrana. Era el primer partit de les semifinals del playoff al títol de la Lliga Endesa. Va ser un partit excel·lent de l'equip de Xavi Pascual, molt brillant en totes les facetes, en el qual va destacar per sobre la resta Darío Brizuela en un total de 18 punts. El Barça, doncs, domina la sèrie per una victòria 0. El tècnic de Gavà no pot estar més satisfet.
4: Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més. L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. Sens dubte hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració els dijous.
3: El segon partit demà mateix, al Palau Blaugrana. Avui li toca el torn a les 6 a Joventut, s'estrenen la sèrie davant el València Bàsquet. El partit començarà a les 8 al Roig Arena. Escoltem l'entrenador Dani Miret, que veu possible arribar a la final.
5: Per què no? Està clar que si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes.
3: Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. També victòria del Barça de futbol sala, en el seu cas una victòria important perquè el classifica directament per la final del playoff pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Va guanyar a la pista d'Inter Movistar, al pavelló Jorge Garbajosa, per 5-6, un partit èpic, espectacular, que es va resoldre la pròrroga. Era la semifinals, era el segon partit de les semifinals. Doncs dos gols de Martel en el temps extra van decantar la balança en favor del Barça, un triomf que a més té doble premi perquè també significa la classificació directa dels blaugranes per la propera edició de la Champions. La final serà contra el guanyador de l'eliminatòria entre Palma Futsal i Pozo Múrcia. Tots dos equips juguen avui a les 8 a Somoix, el segon partit de la sèrie, recordem que dominen 1-0 els murcians. I la derrota d'aquestes seccions del Barça, doncs, per la d'hoquei patins, que va perdre contra l'Igualada 1-2 a Blanes. Era el cinquè definitiu partit de la semifinal de l'hoquei, i els igualadins, atenció, jugaran la final per primera vegada després de 22 anys. Ho faran contra el Liceu de la Corunya.
1: Escolta, Víctor, i al final el Barça anunciarà Florentino?
3: Es veu que sí, almenys això és el que va dir ahir Rafa Just en una reunió amb el Senat del Barça. De fet, va explicar que el Departament Jurídic ja té preparades les accions legals contra Florentino Pérez després que aquest acusés l'entitat blaugrana de comprar àrbitres. Just es va dirigir directament cap al propi Pérez.
6: El nostre Departament Jurídic ja té enllestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Però ens tornem als jutjats. Perquè, escolti'm, el nom de l'Assa no toca ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
3: Falta el que no estamos tan mal.

0: Ja. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més, però abans, com cada dia, informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda.

0: Màximes de 20 graus a Viella, 29 a la Seu d'Urgell, 30 graus a Tàrrega i 31 a Lleida i a Balaguer. Serà un dia de sol amb temps estable predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufarà vent fluix de component sud. Les temperatures mínimes seran més baixes, 14 graus a la capital, 12 a Tàrrega i 9 graus a la Seu d'Urgell. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. Hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Nosaltres comencem una nova ciutat, passen gairebé 10 minuts del punt de la una del migdia, fem una petita pausa i ens hi posem amb la ciutat d'avui, d'aquest dimecres.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
5: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: El vi i la gastronomia tornen a convertir-se en protagonistes a Juneda amb una nova edició de la Fira Tastavins aquest dissabte 13 de juny, reunint més de 20 cellers. Tindrem també tapes de proximitat, música en directe i diverses activitats per apropar al cap i a la fi, que és la cultura del vi, a tots els públics. Una proposta que s'ha consolidat com una de les cites de referència que tenim a la comarca de les Garrigues i també a les comarques de la Plana de Lleida i que va més enllà del que seria una mostra enològica. Avui volem conèixer doncs, tots els detalls que hi ha per aquesta jornada que s'ha preparat amb en Xavier Navarro, amb en Jaume Reig, amb en Ramon Grinyó, president, tresorer i secretari de l'Associació Tastavins. Què tal? Molt bon dia, benvinguts.
7: Molt bé.
8: Molt bon dia.
1: Doncs vinga, som-hi, expliqueu-nos una mica què és el que representa aquesta Fira Tastavins que vau posar en marxa 6 anys, no? Fa, és la 6a edició la que tenim per endavant, amb una associació que complirà 10 anys a finals d'any, si no vaig aquí malament amb les dates.
8: Sí, doncs ho dius molt bé. Doncs sí, aquesta serà la 6a edició. Primer una prèvia, nosaltres som l'associació Tastavins que va néixer amb la finalitat de donar a conèixer pues, vins a la zona de les Garrigues o les les comarques properes. Clar, què vull dir amb això? Que nosaltres, el nostre inici va ser fer tastos amb diferents cellers. Val? Llavors vam començar l'any 2017 a fer tastos, fem uns 6-7 tastos a l'any i al cap de 2 anys vam pensar que podíem fer una fira, però a l'inici nosaltres no pensàvem de cap manera que faríem aquesta fira. Llavors, com que hem anat coneixent gent i ens hem anat encoratjant de tot això del món del vi, doncs vam fer aquesta primera fira, que va ser l'any 2019. Va anar molt bé, per ser la primera, i ser nosaltres amateurs d'aquest món, perquè tal com, bueno, no sé si ho sabeu, però nosaltres no ens dediquem al món del vi, no, professionalment. Doncs què va passar? Que estàvem contents de com havia anat i projectàvem a l'any 2020 una fira, doncs ja, amb més entitat,
1: no?
8: Però ja sabem tots què va passar l'any 2020.
1: Juny del 2020, una data complicada.
8: Molt complicada,
7: sí, sí.
8: I, clar, vam dir, bueno, doncs el 2020 no ho farem, ho farem l'any 2021, però tampoc, perquè en cas hi havia les restriccions aquelles de no acumular més gent.
1: Sí.
8: Bueno, llavors ja vam saltar el 2022, que lluny de semblar que no aniria tan bé perquè havia hagut aquest parón, doncs va continuar doncs, amb la mateixa línia, i d'aquí fins avui, no? Que hem fet, que farem aquest dissabte, que farem la 6a edició.
1: Clar, i durant aquest temps també, de ser una cosa amateur que sí que manté aquest esperit, Ramon també s'ha professionalitzat una mica, no?

0: s'ha professionalitzat amb el sentit de que tens més de per mà com es munta, coneixes a la gent, coneixes els que et venen a muntar carpes, coneixes els cellers, però seguim sent amateurs i tenim la mateixa il·lusió. Som una colla d'amics que tots tenim diferents professions i que ens uneix el vi i que passem molt bones estones, també en passem alguna de dolenta, perquè no tot és flors i violes, perquè clar, s'ha de muntar, hi ha discordances, depèn de què s'ha de muntar, però al final sempre ho tirem endavant i sempre funciona. Uh-huh. Superbé, superbé.
1: Xavier, quins són els reptes que hi ha darrere de l'organització, allò que no veiem?
2: Bueno, els reptes, hi ha molta feina, hi ha, tal com diu el Ramon, no ens dediquem amb això, ens roba moltes hores, sort que tenim de coorganitzadors l'Ajuntament de Juneda, ells fiquen molt material, molta ajuda, entre tots ho fem, i llavors els 8 de grups, 8 persones que estem amb junta, som els que tirem del carro. Tal com hem dit, no som professionals, però hi va haver un moment de que vam creure que algú s'havia de formar. En aquest cas vam decidir el Ramon i jo, o sigui perquè teníem més temps, treure'ns el títol de sommelier. Uh-huh. Ho vam fer perquè clar, quan anàvem amb algun celler i bueno, veiem tot l'entusiasme i tot i el que sabíem dintre del món amateur de vi, pues, quedava com una mica de... Pensa que els primers tastos hi va haver gent que es pensaven que érem un grup d'amics que volíem emborratxar els nostres amics gratis, i això no sé mai.
0: I això mos ho han dit tal qual, eh?
2: Tal qual. Al cap del temps ens han dit, és que al principi pensàvem això, ara hem vist que no és això.
1: Ara hem vist que us heu format, no?
2: Correcte, correcte.
0: No, i que fem els tastos seriosament, amb les seves copes, que fiquem miratast, que el celler quan ve té el seu retorn a l'hora de vendre el producte i d'explicar-lo, no? Bé, és superbé.
1: Bueno, és que de fet també és una mica això, és a dir, no és només una mostra i una exposició de vins, sinó que també hi ha una voluntat de transmetre aquest coneixement, que en aquest cas doncs, vosaltres us heu format, doncs aquell públic que vingui a la fira pugui tenir també algunes nocions. No?
2: Sí, de les coses que ens omple més de lo que és l'associació és quan la gent ve als tastos i coneix els productes dels celleristes i te venen al cap d'un temps i te diuen, jo un dia vaig anar a un restaurant i vaig veure que s'ha agafat la marca comercial X o la X, perquè ja les coneixes, i te diu, però vam trobar aquesta botella que no era barata, però que era d'aquell celler que ja l'havien tastat amb un tast vostre, i vam pensar, pues, davant dels amics demanem aquesta que quedarem bé, no?
0: I sabem el que veurem.
2: Claro, i al final fas cultura de vi, és el que nosaltres busquem.
1: I que també s'estan fent molts bons vins aquí, a prop de casa,
0: sí,
1: i s'ha de reivindicar una mica. No sé si amb aquestes edicions, amb aquests anys d'associació d'una banda, però de fira també, aneu veient com es va posicionant aquesta cultura del vi entre els consumidors, entre el
2: públic. Sí, i a les últimes fires hem tingut gent jove de 18-20 anys que no te l'esperes amb una copa de vi, sinó més aviat amb un refresc, una copa de cervesa, d'altres destil·lats o coses que normalment se veia fins ara, i te'n dones compte que el jovent pues, s'està introduint en aquest món. I això, clar, al final també t'omple perquè dius, bueno, pues, a comptes de sol beure cerveses o d'altres coses, pues, fem territori, no?
3: Uh-huh. I també costa molt posicionar-te quan estàs a aquesta zona petita del món, no? Com és Lleida, els vins de Lleida, però que també els primers que ens ho hem de creure som els que vivim aquí a Lleida, no? Ja que estem ara aquí.
1: Clar.
3: Perquè moltes vegades veus un vi que no és d'aquí la zona de Catalunya, però només pel nom, perquè té molt màrqueting i perquè el nom ja sona molt, i tu ja creus que aquell vi t'agradarà. I en canvi, un vi d'aquí a Lleida que no és tan anomenat, penses que potser és més de segones. Llavors, el primer que hem de fer és nosaltres, que som d'aquí del territori, creure'ns i intentar consumir coses d'aquí, perquè si entre tots no fem aquesta mica d'esforç o primer pas, la gent de fora és molt difícil que es reconegui que el que es fa aquí és bo, tot i que moltes vegades ho reconeixen més a fora que aquí, però el primer pas és que aquí nosaltres ens ho creiem, i que a l'hora de comprar pues, que comprem coses d'aquí, perquè això ja va més enllà. També hi ha la gestió del territori,
1: sí,
3: perquè no es desploblin els pobles petits, bueno, tot això, que és un món molt, molt complex, doncs si no ens ho creiem i no ho fem des d'aquí, costarà molt que...
0: És trist anar a un restaurant, bar, el que sigui a Lleida, val? Un lloc gastronòmic de restauració, i veure que hi ha 25 vins, dels quals 20 són Rioja

0: Ribera del Duero, Ruedas i Xampany. I hi ha dos costes del Segre i un cava, per exemple.
1: Que potser els tenen per compromís perquè coneixen el cellerista i els hi té.
0: I això passa aquí, perquè tu te'n vas a La Rioja, això no passa, te'n vas a Galícia, no passa, te'n vas a França, i a França encara són molt més radicals. Te'n vas a Andalusia i tenen vins d'Andalusia. Algun... Però, o sigui, el síndrome d'inferioritat que tenim amb aquests temes és per falta de cultura. I llavors, tastar vins el que volem fer és això, no? Donar una a conèixer i intentar explicar i que la gent entengui, pues, que el vi d'aquí és tan o més bo que el que tenim a fora, i el que ens proporciona és un retorn social. Ja està. Per això fem jornades tècniques, fem un tast per parelles a la fira, les jornades tècniques en guanxo amb el Gonzalo Ferreruela, del restaurant Ferreruela, sí, que també és sommelier, a part de chef, és un gran sommelier, i bueno, farem unes jornades tècniques al matí, que es van omplir amb molt poc temps.
2: 3 o 4 hores,
0: 45 persones, podrem gaudir, disfrutar d'un show cooking del Gonzalo, i a la tarda fem un tast per parelles també, per promocionar una mica el món del vi, tas a cegues, i després la fira, que està bé que la gent consumeixi vi i la gastronomia, però amb seny, no? Vull dir que no ens hem d'anar a intoxicar, sinó hem d'anar a gaudir de la fira i dels vins. Uh-huh. I aquesta és la pedra que fa 10 anys que piquem.
3: Clar, perquè al final també, si el client, si el consumidor final coneix i sap el ventall de possibilitats que té de vins del territori, quan vagi a un restaurant i vegi aquella carta de vins, també podrà reclamar o interpel·lar, no? Perquè a vegades potser és més difícil doncs dins del sector de la restauració entrar i introduir canvis, però en canvi, quan és el client o el consumidor qui ho demana, pot fer que hi hagi un canvi de xip en aquest
2: sí,
3: sentit.
2: Sí, sí, sí. I per això nosaltres, quan vam muntar l'associació, els estatuts el que hi vam ficar, que sol podríem tractar vins de les DOs de Catalunya, vale? I a la fira el que intentem és que un 80% dels cellers que tenim són de la DO Costes del Segre. La resta són itinerants de Catalunya, aquests els anem canviant. Però els de la DO Costes del Segre repeteixen quasi tots cada any.
0: Però els canviem perquè són cellers sí, que venen a fer un tast a Juneda desinteressadament a explicar el seu projecte i a conèixer doncs, d'altres vins de Catalunya, sigui de la Conca Barberà, del Priorat, d'on sigui, i com a retorn dels quilòmetres del temps del vi invertit, doncs els invitem a la fira. Sí.
3: Clar, està bé també, no? Perquè els cellers necessiten que hi hagi aquests espais per donar-se a conèixer. Moltes vegades se'ns omple la boca parlant d'internacionalització, però evidentment tenint en compte una mica com està també tot el tema així geopolític, hem de mirar més cap a dins, no? Per tant, imagino que aquest contacte amb els cellers també el teniu de forma permanent.
0: Sí, sí, sí, evidentment. O sigui, no existiria tot això. Sí, sí, nosaltres jo crec que no hi ha hagut, a no ser que haguessin ja tingut un altre compromís pel que sigui, però mai hem tingut cap celler que ens diguin no volem vindre perquè no ens sembla bé com ho organitzeu, no, vull dir, les condicions que els hi fiquem són immillorables, jo crec que som la fira de Ponent gairebé segur, però de Catalunya també m'atreviria a dir que igual també, que el retorn que tenen els cellers a la fira és el millor que poden tenir.
3: Parlàvem, jornades tècniques al matí, el concurs de tasta cegues per parelles. No m'ho has dit, però jo penso que ja no hi ha lloc, no? Perquè també és una de les activitats que any rere any, a la que comença, s'esgoten les inscripcions.
2: Esgotadíssimes. Sí. Tenim gent que ve des de Girona, no?
0: Girona, Castelldefels, Barcelona... Sí, sí, molt, molt bé, molt bé, molt...
3: Clar, també és important, no?, que vinguin de fora de les comarques de Lleida,
0: correcte,
3: perquè...
0: Molt divertit i sorprenent que vinguin aquí, perquè clar, aquesta gent que ve de Castelldefels, de Girona, de Barcelona, de Tarragona, són gent que venen aquí, molta gent ve a les jornades tècniques al matí, es queden a dinar, se mouen per la comarca o per la plana de Lleida, se queden a dormir, val? I bueno, és un retorn social, al final, és aportar el que ells aporten, doncs tu retornar-los amb el tema, doncs, hotels, restaurants, allotjaments, sí.
3: Clar, això es nota, no? Imagino, durant el cap de setmana, a Juneda i voltants, el retorn

0: que hi ha pel que fa doncs, als petits comerços, les cooperatives, potser fins i tot la restauració que hi pugui haver, sí. Us ho han transmès així?
1: Sí, hi ha gent que es munta el cap de setmana, venen divendres a la tard, queden a dormir per la zona, dissabte fan això, diumenge acaben de donar el tomet i marxen.
2: I els comerços el mateix dissabte, sí. Hi ha comerços que jo crec que deu ser el dia que més treballen de l'any.
3: Sí, mm-hmm. Sí, la restauració de dintre de Dijoneda si no, sempre sí. Ens ho ha comentat. Fan a tope aquell dia.
2: Sí, bueno.
3: Bueno, al final és de lo que es tracta, no? Fer territori, perquè tant consellers com el tema gastronòmic, gastronòmic no portem cap food truck ni res. Lo més així que a vegades te pot dir la gent, has portat una persona que fa pizzes i no és típic d'aquí. Mentida, és un senyor de Cervera que fa pizzes artesanals, que les ven a moltes botigues, és quilòmetre zero, les fan directe, vull dir, té la massa, ho fa tot allí, vull dir,
1: té
3: el forn allí, ho cou, i la resta pues, són de Borges, de Juneda...
2: Un mestre xocolater de Gramunt, perquè és el lloc més proper que fan xocolata, però sí, és Juneda, Borges...
3: Lleida, el gremi de forners, per exemple. Al final el que volem és això, tensar el producte de qualitat del territori pues, a la gent de territori i la gent que vingui de fora.
0: Clar, les ofertes d'aquestes tapes de proximitat, que són les que aneu combinant també doncs, amb els tassos, amb les degustacions que pot fer la gent d'una vintena de cellers, no? Els que participen aquí.
3: Sí, 21 cellers, concretament.
0: 21 cellers.
2: Sí, sí, música en directe també de grups, també un grup de Lleida i un altre de l'Espluga Francolí, que per proximitat ens queda més o menys igual de lluny, que música de qualitat. I fins i tot una zona de gluten free.
3: Sí, no? Correcte.
2: Tenim una de les parades, és producte tot lliure de gluten, perquè el marc de gent que pugui vindre sigui més gran.
0: Quanta gent calculeu que pot venir tenint en compte doncs, no sé, les xifres que deveu tenir d'edicions passades?
1: Bueno,
2: l'any passat jo crec que ens vam voltar sobre unes 2.000 persones, 300 amunt, entre 2.000 i 2.500 persones aproximadament.
0: I us mouríeu amb sí. Els mateixos números, eh? Per
3: bueno,
0: aquest any?
3: Els inputs que tenim és que alguna més vindrà.
2: Esperem que sigui més.
0: I aquest creixement l'aneu notant sostingudament sí. a mesura que van passant les edicions?
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí,
1: pensa
2: sí,
1: que a
2: sí.
1: Juneda som 3.500. Clar,
0: és que pràcticament dobleu, no?
1: Sí, pràcticament doblem aquell dia. I això també es veu amb la zona d'aparcament, que bueno, la gent ha d'aparcar molt lluny. Però,
0: bueno, però les distàncies poble, són molt assequibles. Sí,
2: no, 3 minuts caminant.
1: No cal agafar el metro per arribar.
0: És la facilitat d'aparcar pràcticament
1: sí,
0: allò...
1: Sí, a zones àmplies sí, per aparcament. Sí, sí. Sí.
2: No, molt bé, perquè comença a les 7 de la tarda, és un tardeo sanote, que no et faltarà de res, que tens música en directe, que l'ambient és immillorable perquè mai hi ha hagut cap problema de sirolls ni res, vull dir, i és a tiro de pedra de Lleida, Mollerussa, Targa, Cervera, Balaguer, sí. Borges, Bellpuig, és el lloc idoni.
0: Us esteu plantejant de cara a l'any que ve o properes edicions ampliar a cap de setmana? O us voleu mantenir en aquest dia, comencem doncs, ja jornades tècniques, el concurs i després més de cara a la tarda ja la cosa més popular?
1: A veure, a nivell d'organització, fer un dia més tampoc ens suposaria gran cosa. Perquè
0: clar, perquè
1: ja
0: la infraestructura ja està tota feta.
1: Però de moment encara ens mantenim amb
3: És més el tema cellers.
1: Sí.
3: Sí, nosaltres amb els cellers no coneixem el celler com celler tal. Són amics nostres al final, vale?
2: La gran majoria.
3: Hem anat a casa seu, hem tastat les coses, mos hem assentat amb ells, és a dir, s'han obert, nosaltres també. Llavors, què passa? Que tu els coneixes, saps que de dilluns a divendres, si no fan visites enoturístiques, tenen lo camp, tenen bodega, tenen això, tenen allò. Molts d'aquestos, sí que n'hi ha que tenen personal llogat, però molts són la mateixa família.
0: Clar.
3: Llavors, dir-los que et vinguin dissabte i que et vinguin diumenge i dilluns torna a treballar, no sé, més aviat crec que... El pensament aquest de créixer en aquest sentit no l'han fet, més per respecte amb ells que per ganes. Tal com te diu el Jaume, muntem les carpes divendres, dissabte i diumenge desmuntem. Podríem desmuntar dilluns perquè tota la feina, la publicitat...
2: O diumenge a la tarda,
3: sí.
2: Vull dir...
3: Sí, se podria fer, se podria fer.
2: Però...
3: Se pot arribar a plantejar sí. Més endavant.
0: Quan també, sigui el desè aniversari de la fira.
3: Sí, sí, podria ser. I fins i tot deixar el dilluns pel tema professional, que molts restaurants fan festa, i llavors és quan moltes fires d'aquestes per al caire de restauració o sommelier se fa el dilluns. Pues, si creixem, igual fem lo salt i passem de 1 a 3.
0: Ostres, ja no dos dies, ja passem directament als 3.
2: Està molt amb el entonat, el president està molt amb el entonat.
0: Bueno, és que és això, és el que ha de fer un president, no? Tirar ambició cap amunt, no? I després ja retallarem, si convé.
3: Correcte.
0: Doncs aquest dissabte 13 de juny, Fira Tastavins de Juneda, amb tot aquest programa que hem estat explicant, les jornades tècniques, el concurs de tastasegues, i després ja a partir de les 7 de la tarda a la plaça Catalunya, doncs la Fira, 21 cellers, aquestes tapes de proximitat, la música en viu també com a protagonista per amenitzar aquesta jornada de conèixer i de reconèixer els vins de proximitat, els cellers de les comarques de Lleida. Moltíssimes gràcies, Xavier, Jaume, Ramon. Fins la propera i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
3: Merci.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: No tots els urbans són avorrits. El nou Suzuki Swift arriba amb estil, tecnologia i ganes de divertir-te. Etiqueta Eco, canvi automàtic i fins i tot tracció 4x4 o el Grip Auto. Preparat per moure't diferent. Nou Suzuki Swift. Fes-lo teu. Suzuki Lleida. Polígon industrial al Segre. Parcel·la 701. Antic Comac. Grup Optimotor.
6: Una canga és un producte a un preu convenient. És a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una ganga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
7: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé. Fins a 14.000 euros de descompte. 3 únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin. Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Continuem, parlem tot seguit de Cinemon, que aquest estiu arribarà una xifra rodona. El cicle de cinema solidari a la Fresca de Lleida celebra 20 anys, convertit en una de les cites culturals i de sensibilització també més consolidades que tenim al calendari d'estiu de la ciutat. Del 25 al 27 de juny, el Pati de les Comèdies i el Cafè del Teatre acolliran una programació gratuïta que combina cinema, música, humor, exposicions, tallers i activitats interculturals sota un lema ben significatiu, un món en conflicte. La 20a edició posa el focus en conflictes que sovint ocupen titulars, però també en d'altres realitats menys visibles que afecten milions de persones arreu del món. L'Orient Mitjà i l'Amèrica Llatina seran els principals escenaris d'una programació que vol apropar aquestes realitats a la ciutadania a través de la cultura i també de la reflexió col·lectiva. Des de la Regidoria de Cooperació de la Paeria de Lleida, el regidor Jackson Quiñones destaca que Cinemon manté intacta al cap d'aquests 20 anys la seva essència, utilitzar el cinema i les expressions culturals com a eines per generar consciència crítica i promoure els drets humans. Una proposta que dues dècades després de la seva creació continua a dia d'avui plenament vigent.
8: Fan que també ens reinventem i que el cinema no sigui solament una projecció de cinema o una projecció de cortos, sinó que també sigui un moment per compartir i sobretot d'intercanviar vivències o parer de les diferents entitats.
0: Enguany el cicle vol anar més enllà dels conflictes armats. La programació també posa l'accent en les desigualtats socials, les discriminacions, les vulneracions de drets i les conseqüències que aquestes situacions tenen en la vida quotidiana de moltes persones. A través de curtmetratges, llargmetratges, música, humor i activitats participatives, el públic podrà acostar-se a realitats procedents de països com l'Iran, Palestina, Bolívia o Colòmbia. I precisament aquest és un dels trets diferents diferencials de Cinemon, convertir la cultura en una porta d'entrada a la reflexió, una reflexió que no es planteja des de la distància, sinó des de la proximitat i des de l'experiència compartida. La inauguració arribarà el dijous 25 de juny al Cafè del Teatre, amb una proposta poc habitual en aquest tipus de cicles, i és que el protagonista serà l'humorista Yunez Chaib, una de les veus emergents de la comèdia actual, conegut per les seves aparicions en programes també de gran audiència. El seu monòleg abordarà qüestions com el racisme i la discriminació des d'una mirada crítica, però també carregada d'humor. La voluntat de l'organització del festival és arribar especialment al públic jove i demostrar que l'humor també pot ser una eina potent per qüestionar prejudicis i generar debat social. La

0: La sessió estarà conduïda pel còmic lleidatà afrocatalà i serà l'única activitat que requerirà una reserva prèvia, tot i que manté el caràcter gratuït de tota la programació. Això serà el dijous 25, l'endemà. Divendres 26 el protagonisme es traslladarà, en aquest cas, a l'Orient Mitjà. La jornada girarà al voltant de la realitat palestina i la situació de les dones a l'Iran. El públic podrà veure les produccions audiovisuals Puntes Trencades i Gaza Mon Amour, dues obres que ofereixen mirades diferents sobre les conseqüències dels conflictes i les dificultats de la vida quotidiana en contextos marcats per la violència o la repressió. La vetllada es completarà amb una proposta artística singular. Estem parlant d'un concert de música persa flamenca protagonitzat per Farnaz Ohaidi, acompanyat d'una intervenció artística en directe de l'artista Azadeh Kajena Sirie. El dissabte 27 de juny serà el torn de l'Amèrica Llatina. Les projeccions Abuela Grillo, Minerita i La Suprema costaran el públic a problemàtiques relacionades amb els drets dels pobles indígenes, les desigualtats socials, la situació de les dones o els conflictes derivats de l'explotació de recursos naturals. Una jornada que també comptarà amb la música reivindicativa de l'artista mexicana Masta Cuba. Però Cinemon no és només cinema. Durant els tres dies hi haurà activitats pensades per a tota la família, tallers infantils, jocs tradicionals, espais gastronòmics i propostes interculturals completaran una programació que busca afavorir la convivència i el coneixement mutu entre cultures. Una de les claus de l'èxit de Cinemon al llarg d'aquestes dues dècades és precisament la implicació de nombroses entitats de la ciutat, associacions que treballen durant tot l'any per fomentar la cooperació, la solidaritat i la interculturalitat i que aporten la seva experiència i coneixement al projecte. És el cas, per exemple, del Centre Llatinoamèrica de Lleida, una de les entitats participants. El seu president, Osvaldo Francia, destaca la importància de generar espais que permetin apropar a la ciutadania la realitat dels països llatinoamericans i reforçar també els vincles culturals.
1: Y es una manera de reconocimiento por nuestra parte a la sociedad lleidatana, que tiene la gran virtud de poder acoger a toda la migración. Nosotros permanentemente difundimos y fundamentamos toda nuestra participación en derechos y obligaciones para que realmente esa inserción no sea lesiva y no tenga ningún tipo de fractura. Y eventos de este tipo que permiten mostrar nuestras culturas también es un elemento muy importante para amalgamar todo lo que son los intercambios culturales, que en alguna medida son los que enriquecen, digamos, todos los eventos que se puedan realizar desde el ayuntamiento y que eventualmente van a contar siempre con nuestra colaboración porque van en el mismo sentido de nuestro criterio.
0: La implicació de les entitats és també una manera d'enriquir els continguts i d'aportar testimonis i experiències de primera mà. Això permet que les activitats no es limitin a una simple projecció cinematogràfica, sinó que es converteixin en espais de debat i d'intercanvi d'experiències. En aquesta mateixa línia treballa l'associació Teixint, Teix Petan i Loyan, que participa en aquesta edició amb la voluntat de donar visibilitat a diferents realitats socials i culturals i alhora contribuir a crear una ciutadania més informada i compromesa. Loreto Farreny és la presidenta de l'associació.
2: Aquesta mostra de cinema el que fa també és que puguem fer xarxa a totes les entitats que estem aquí a Lleida, tant en mostres com aquesta o altres activitats que es van organitzant des de cooperació, no? I per aquest motiu doncs, crec que val molt la pena participar-hi, assistir-hi com a públic i fer que Lleida també sigui un motor i sigui pues, un exemple de com hem de viure tot aquest moviment social, totes aquestes problemàtiques i conflictes globals, no?
0: Coincidint amb aquesta 20a edició, Cinemon també incorpora dues exposicions que complementen la programació principal. D'una banda, la mostra d'humor gràfic Humoràlia, que es podrà visitar a la galeria de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. De l'altra, l'exposició commemorativa dels 30 anys de la Fundació Lleida Solidària instal·lada a la Casa dels Gegants. 20 anys després de la seva primera edició, Cinemon continua reivindicant la cultura com una eina de transformació social, un espai que convida a mirar més enllà de les fronteres, a comprendre millor les causes dels conflictes i a reflexionar sobre el paper que cadascú pot jugar en la construcció d'un món més just. Del 25 al 27 de juny, Lleida tornarà a convertir el cinema, la música i la cultura en punt de trobada per al diàleg, per la solidaritat i per la defensa dels drets humans amb aquesta 20a edició del Cinemon.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous.

0: Preus de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: Coneixem nous llibres, obrim nous llibres amb el Club Saudade. Avui ho fem amb la companya de Mariona Coiduras, que a banda de ser membre del Club de Lectura Saudade, doncs professionalment també està vinculada a la literatura i a fer-la arribar al gran públic com a cap de producció del programa Pàgina 2 de Radio Televisió Espanyola. Avui ens acompanya per parlar-nos d'Irene Solà i de la seva novel·la Canto jo i la muntanya balla, de Llibres Anagrama. Què tal, Mariona? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, què tal? Moltes doncs, gràcies per convidar-me.
5: Doncs moltes gràcies a tu també per estar aquí i no sé, suposo que t'ho haurà preguntat molta gent, però què passa quan la passió per la lectura també es converteix en el teu dia a dia professional i laboral?
6: Bueno, al final és molt xulo. Sí, diria que clar, que és molt xulo. També és veritat que al final, quan les coses acaben convertint en una part de la teva feina, doncs, a vegades, jo què sé, vull dir, tampoc vendré aquella cosa de no tinc, sempre tinc ganes d'anar a treballar, no, doncs al final, pues, com tot, però no, és molt xulo i la veritat és que, jolín, tinc la sort de tenir una feina que gaudeixo moltíssim, que estic envoltada de llibres, que sempre dic, ostres, si la Mariona de quan era petita l'hagués explicat no s'hauria ni cregut, vaja.
5: Bueno, t'entenc perfectament, en aquest sentit, perquè és allò que dius, ostres, a vegades et vols llegir un llibre i te'l vols llegir sense haver d'estar pensant, no?, constantment de, ostres, això li puc preguntar a l'autor o a l'autora o això que m'està volent dir, sinó llegir per llegir.
6: Clar,
5: i ja està.
6: Total, no? Sí. Total. Sí que és veritat que jo, com que sóc la productora, no he de llegir llibres per obligació, vull dir que en aquest sentit tinc més llibertat de llegir el que vull. Però bueno, clar, vull dir, les coses del món de la tele i organitzatives a vegades són l'idioma amb moltes presses, molt de, no?, d'estrès, vull dir que... Però bueno, tinc la sort de és molt xulo perquè veus al final tot el que es cou en l'actualitat literària i això la veritat és que és un privilegi, a part que és un programa que té molta trajectòria i es nota molt com l'acollida per part de tothom que ja ens coneix, o sigui que jo estic contentíssima de poder treballar on estic.
5: Doncs vinga, parlem d'aquesta acollida i una gran acollida és la que va tenir aquesta autora i aquesta novel·la en concret en el moment que es va publicar i que, no sé, en certa manera va suposar com una mena de revolució a la literatura catalana, potser no tant pel que explica, sinó per com ho explica, per qui ho explica, què té d'especial Canto jo i la muntanya balla perquè s'hagi convertit en una de les novel·les catalanes més comentades dels darrers anys, més traduïdes també i que ha arribat també doncs molt lluny.
6: Sí, jo crec que és, al final crec que m'agrada tant perquè és una proposta com força diferent, és una manera d'escriure com molt poètica però al mateix temps també et diré com molt molt propera, o sigui parla de temes o de coses que ens toquen més, té com tota aquesta... Bueno, al final és un llibre que passa en un poble indefinit, en un punt indefinit del Pirineu, que està entre el Camprodon i Prats de Molló. Uh-huh. I crec que en part ha agradat tant per tot el tema territori, tot el que s'explica, i també perquè crec que al final va tenir un boom...

0: molt, molt gran aquest llibre, el 2020.
1: Sí.
0: Si es va publicar el 2019, però el boom va ser com el 2020. Clar, és que al final estàvem confinats.
1: Sí.
0: Jo el llibre el vaig llegir el 2020 i, ostres, recordo, no?, el transportar-te allí a la muntanya i veure tots els paisatges i tot. Vull dir, que en aquell moment estàvem més limitats a nivell de mobilitat, ostres. També recordo que això va ser molt, molt xulo i imagino que devia, no sé, igual només em va passar a mi, però imagino que això també li devia passar a molta gent, el que et transporti aquest llibre.
1: Clar, no? Va ser com obrir una finestra, no?, en sec i estar dins d'una altra història, que això quan llegim sí. Ens passa moltes vegades, no?, que entrem a les històries i en un moment aquest més d'opressió, doncs el fet de poder estar aquí amb l'entorn.
0: Sí, correcte.
1: Quan un llibre o un autor agafa molta volada, també el que passa, i jo, bueno, t'ho comentava, jo no he llegit Irene Solà, perquè això que generes tantes expectatives m'eclipsava una mica les ganes de llegir. Per en qui encara, com jo, per exemple, doncs no ha llegit Irene Solà, no sé, què ens diries que té?
0: No, ho entenc perfectament, si és que jo sóc igual. A mi em passa exactament el mateix. No sé per què em vaig agafar en aquest boom, perquè faig el mateix, que quan un llibre em agrada tant, després és com que dius, ai, ara em fa mandra, no? N'he sentit tant a parlar. No sé, jo ja et dic, jo crec que m'hi vaig enganxar en el seu moment pel tema aquest de la muntanya. Jo et comentava ahir que crec que és un llibre, de més, molt... Me'l vaig llegir un estiu i per a mi és un llibre d'estiu. Vull dir, jo de petita, sempre amb els meus pares, sobretot amb el meu pare, fèiem alguna escapada a la muntanya, ens agradava molt Aigües Tortes, i tot i que no passa allí, em va connectar molt també, jo crec, amb aquest... jo de petita, amb el que és la muntanya, amb... Bueno, és que trobo que és, i com està escrit, com defineix la muntanya, és que està escrit d'una manera molt màgica, però bueno, recuperant que jo és que me'n vaig per les rames, recuperant amb això del boom, sí, no ho sé, també és veritat que és un llibre que crec que sorprèn per com està escrit, vull dir, és una manera molt poètica. A mi, per exemple, la poesia no m'agrada. No diré que no m'agrada, vull dir, no...
1: Bueno, que no en llegeixes tant, no? Clar.
0: Em costa molt. No és que no m'agrada, és que em costa molt, li ha de parar molta atenció i a mi potser això em costa més. I està escrit d'una manera molt poètica, però és una manera molt poètica tan maca que a mi m'ha enganxat, però també entenc que no... que potser després no sigui per a tothom, no? Tot i que va tenir molt d'èxit, perquè és una manera d'escriure com força peculiar.
1: Clar, és que a mi em dóna una mica la sensació aquesta, que o agrada molt o no agrada gens. És com, no sé, és la impressió que em dóna així des de fora, que no hi ha un terme mig.
0: Sí. Bueno, i és que ja et dic, és que ho entenc perfectament, perquè és aquest tipus de literatura. Hi ha també el Paul Wass,
1: sí,
0: que trobo que escriuen força similar, tenen aquesta manera d'escriure, que és això, que és més poètica, que és diferent al que estem acostumats, o vaja, potser per a mi era diferent, no?, el que estava acostumada d'un llibre a l'ús. Llavors, clar, és que és normal, vull dir, al final és una proposta que, doncs això, o pot agradar molt, perquè dius, ostres, quina manera més bonica d'explicar, o pots dir, això no va gens amb mi. Vull dir que al final, bueno, és com tota la vida, vull dir, a tots, per sort a tots ens agraden coses diferents, si no és que tots estaríem vestint igual i llegint el mateix.
1: Exacte. Clar, i comentaves que el vas llegir en un moment en què també era molt idoni, no?, per això, perquè et transportava, doncs, del confinament a un espai exterior. També em comentaves que havia estat una relectura. Canvia la mirada o la perspectiva o el que et transmet la lectura quan al cap del temps agafes el llibre, el recuperes i el tornes a llegir?
0: Mira, jo tant de bo em pogués llegir aquest llibre per primera vegada cada any, perquè és una sensació tan, tan bonica. I sí que et comentava que ara per poder venir aquí a parlar-ne, doncs això, vaig voler tornar-lo a llegir, perquè és veritat que se t'obliden els noms, se t'obliden se t'oblida

0: en certes coses de la trama. I el vaig agafar una mica en mandra perquè és ja la tercera vegada que l'he llegit, imagina't. La vaig llegir el 2020 quan me'l vaig comprar, després el vam fer el club de lectura,
1: sí.
0: I ara per fer aquesta secció. I al principi el vaig agafar com amb una miqueta de mandra perquè sí que crec que és un llibre que, bueno, almenys per a mi, jo necessito tenir com la ment bastant despejada, sí. Perquè a estones cada capítol és un personatge, perquè us feu una idea, no són personatges a l'ús, vull dir, hi ha humans, uh-huh. Hi ha elements de la muntanya, hi ha animals, llavors has d'estar com molt centrat en, vale, ara amb quin personatge estic, que això al final pot fer que et perdis. I el vaig agafar una mica mandra i ahir, quan l'estava acabant, és que de veritat que se m'omplia el cor, pensava, buah, és que és tan bonica al final la història, tot el que s'hi explica, i és dur, però és molt bonica, així que no ho sé, per una banda et diria que clar, que per a mi m'agradaria molt, no?, que aquest llibre el pogués llegir cada any per
1: clar,
0: primera vegada.
1: Com borrar-lo de la memòria, no?, i tornar a
0: començar. Exacte. Però per l'altra sí que és veritat que quan ja el coneixes i el llegeixes, doncs també trobes sempre coses noves o no sé, ara aquesta vegada que me l'he tornat a llegir, doncs he connectat amb altres parts del llibre que no li havia donat tanta importància en el seu moment. No sé, jo el definiria com un llibre molt màgic. Sí. I és digue'm, perdona.
1: No, i quina és la trama així sense desvetllar massa cosa, no? Sabem les particularitats del que explica d'aquests personatges, d'aquestes veus que apareixen, però què és el que vesteix aquesta trama?
0: Mira, tot això passa en un poble de muntanya i hi ha diferents personatges, que és el que dic, cada capítol parla un dels personatges. I hi ha molt, o sigui, tot comença amb una tempesta. Només us dic que al principi comença amb una tempesta. Uh-huh. I és molt xulo perquè comença parlant la tempesta, de com va arribar a la muntanya. I la manera, clar, una tempesta explica com va arribar en aquesta muntanya. I a partir d'aquí anem veient la vida d'aquests personatges. Aleshores, per una banda està la trama de la vida, no?, d'aquests personatges, però que està molt bé perquè també es barreja molt amb, doncs, el que deia al principi, amb el territori. S'expliquen moltes llegendes. L'autora mateixa al final del llibre explicava que moltes d'aquestes que explica apareixen al llibre Muntanyes maleïdes del Pep Coll. Llavors, s'expliquen llegendes d'allí, parla també de personatges màgics de la muntanya, de les dones d'aigua, que això ja no s'ha vist, molt xulo, lo de les dones d'aigua. També hi ha com personatges màgics que bueno, hi ha una dona al poble que sap quan plourà i quan nevarà. Sí, que és el que et dic, és un llibre que desprèn molta màgia, no? Hi ha fantasmes, vull dir, ja, és com tot l'ecosistema, no? Totes les persones que hi ha en aquesta muntanya i ho barregen també amb, doncs això, amb la història. Hi ha un grup de dones que són mortes, que són com bruixes, que les van matar en el seu moment. Llavors, bueno, dins d'aquesta muntanya hi conflueixen, no?, tots aquests personatges,
1: sí.
0: I es va construint la història.
1: Mm-hmm. Clar, i això és el que atrapa, que a més també hi ha molt territori, hi ha molta natura, hi ha molta muntanya i això evidentment també pot connectar molt, no?, amb els lectors i les lectores de Lleida. Ho deies abans, la segona relectura va ser, perquè el vau estar comentant al club, que va despertar entre les membres del club. Una mica això que comentàvem, va agradar, no va agradar, hi havia matisos?
0: Ostres, no ho recordo, és que aquest club crec que va ser dels primers que vam fer, va ser el 2021,
1: clar.
0: Imagina't, vull dir,
1: sí.
0: Totes les companyes han vingut i han parlat, crec, bueno, el
1: Pere
0: va
1: parlar
0: de...
1: Recent,
0: sí. No, però va parlar d'un llibre que també vam fer fa bastant. No recordo molt bé, crec que sí que es va comentar la cosa aquesta de que a vegades, no, el típic que et passa en una novel·la, que quan hi ha tants personatges a vegades et perds,
1: sí.
0: Però crec que en general va agradar. El que volia també comentar, ara que em deies de Lleida, és que jo crec que també

0: connectar una mica amb aquell llibre, precisament perquè soc de Lleida,
1: sí.
0: I, o sigui, crec que connectes com... Bueno, jo és que soc de Benavent de Segrià, que és... Mm-hmm. No?
1: Sí, sí, aquí
0: al costat. Bueno, ja, sí, ara he fet l'explicació dels Benavent de Segrià, però no cal aquí. Vivint a Barcelona. Jo crec que vaig connectar també bastant amb la vida aquesta de poble, saps? Potser més que amb un altre llibre, vull dir que això també em va... Tot i que no és un poble de Lleida, no? Òbviament,
1: ja,
0: vull dir, ja si un llibre hagués passat al Pirineu lleidatà, vinga, em tens aquí ja. Però hi havia aquesta cosa, no?, dels pobles, de com és, parlem de la gent de ciutat una mica, i això, ostres, em va agradar molt, i al final, bueno, Lleida és una ciutat, però...
1: Ja, però no, tots no ens coneixem també, exacte. Sí, exacte, sí, sí, mantenim sí. Una mica aquest ADN encara. Sí,
0: sí. I el parlar, com parlen també a vegades, o coses que diuen, per exemple, hi ha una part que parlen de dues persones que es morien dormint perquè el braser havia fet sí. Una mala combustió
1: sí.
0: I parlen de que van tenir una mort molt dolça i... Ostres, jo crec que el concepte aquest de mort molt dolça l'havia sentit com a la gent gran del meu poble, però com que són expressions que ja no utilitzem o... No ho sé. Vull dir, també m'ho connecta com molt amb aquesta part, no? De,
1: ja, més familiar, no?
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
1: I creus que en certa manera també ha servit perquè altres escriptors i altres escriptores, abans feia referència a Paul Watts, no?, que t'hi recordava,
0: sí.
1: Que hagi creat una mica com d'escola amb la manera, doncs, això, d'utilitzar el llenguatge, però també amb els temes, perquè sí que hi ha, no sé, hi ha molts autors, hi ha moltes autores que ara tornen a aquesta ruralitat, a aquestes històries de camp, de poble, de muntanya, que no sé si l'efecte confinament aquí també va fer alguna cosa,
0: sí.
1: Eh? Poder treure aquestes
0: total.
1: Històries de dins.
0: Sí, doncs, a veure, jo crec que sí, que la Irene Solà ha creat història. Sincerament, no sé qui va ser primer, si la Irene Solà o el Paul Watts, diria que... És que no sé, és com que els dos van aparèixer com amb un tipus d'escriptura força diferent, que similar, que et parlo d'escriptura, perquè
1: sí.
0: Bueno, el Paul Watts també té l'oferta a les mans i paradis... El Paradís Crema, no sé si també passa com un poble. Bueno, sí, no ho sé, crec que al final també de fa uns anys es reivindica com més tot el rural, tot el de poble, no? Que abans semblava com que no interessava tant i ara potser més, se li dona més valor. També crec que són una generació, jo què sé, ara buscava, per exemple, la Irene Solà, és d'un poble que es diu Malla.
1: Sí.
0: Vull dir, clar, és que al final també té sentit, no?, que escrigui més d'alguna cosa així que no d'algú que ve a Barcelona, que també n'hi ha, eh? Vull dir, al final de, jo què sé, de personatges que estudien, que venen a estudiar a Barcelona.
1: Sí, sí, total.
0: Però sí, no ho sé, imagino que sí. I també la manera d'escriure, ja et dic, és que em va sorprendre molt com estava escrit aquest llibre i després... vaig llegir el Paul Watts, que crec que hi havia com... Et recomanaven llegir del Paul Watts també Na Palma al cor,
1: sí.
0: Al cor, que justament aquest no l'he llegit. Que en aquell moment va ser com el boom de ostres, t'has de llegir aquests dos llibres. I sí, a mi m'agrada molt aquesta cantera d'escriptors joves que ha sortit... Bueno, que sí, que de fa uns anys que hi ha. Al club també hem llegit Terres Mortes de la Núria Bendicho.
1: Sí.
0: Que aquest és molt obscur,
1: sí.
0: És una novel·la gòtica, es defineix, però m'agrada molt tot el que estan fent, com estan escrivint, i bueno, és una cosa, són propostes diferents que jo no tenia potser tan al cap i que m'han sorprès per haver.
1: Bueno, aquesta és la grandesa també, no? De poder formar part d'un club de lectura on hi ha moltes propostes diferents i on doncs,
0: sí.
1: Tens lectures que potser el que deies, no? No les triaries, no les escolliries en una prestatgeria d'una biblioteca o d'una llibreria, però que quan les llegeixes hi entres i hi entres de quina manera.
0: Sí, sí. Jo aquests tres els recomano molt. També Paul Watts, que ara aquest any ha publicat Relíquia.
1: Sí.
0: Va ser el meu llibre de Sant Jordi. És un llibre preciós. No l'hem llegit al club, però a veure si... Però l'any passat sí que el vam llegir, el Paul Watts. És un llibre també que val molt la pena. Vull dir que sí, que us recomano que a qui ens escolti que intenti escoltar algun de, que intenti llegir, perdó, algun d'aquests, tant a la Irene Sola com al Pol Guas. La Núria Bendicho també la recomano, però sí que és veritat, només he llegit Terres Mortes i bueno, és un llibre una mica diferent la trama, però us el recomano molt perquè, ostres, crec que són tres autors que estan fent coses molt xules.
1: Doncs vinga, apuntades aquestes recomanacions, Mariona, moltíssimes gràcies i bones lectures, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: tot i que Madrid es va reunir amb les víctimes dels abusos, avui el Papa ha evitat qualsevol comentari sobre els casos de pederàstia de Montserrat. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Un fet que ha molestat el primer denunciant d'abusos sexuals de l'abadia, Miquel Hurtado, que també li ha recriminat la visita al monestir sense haver parlat abans amb les víctimes.
2: Per mi és molt dolorós veure el nivell de protecció que té el Papa aquí a Montserrat. Quan jo era adolescent i vaig dir que estava sent sexualment abusat, l'abadia no va trucar a la policia. La policia sembla que protegeix les institucions que cometen el crim i no a les víctimes. Això és incomprensible.
1: El portaveu de l'associació Reparació Integral Ja ha anunciat que engega una campanya de recollida de signatures per donar a conèixer el cas i reclamar la reparació de les víctimes.
0: La tapaïda agenda del Papa ha arrencat aquest matí a la presó de Brianzú, on s'ha reunit amb una vuitantena de presos.
1: Dues d'elles, la Montse i la Josefina, han pogut explicar el seu cas davant la presència del Sant Pare.
3: Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. Durante mucho tiempo he intentado creer en Dios y no lo había conseguido. Ahora en la prisión sí que lo he conseguido.
4: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
1: Aquesta tarda el pontífex visitarà l'església de Sant Agustí al Cor del Raval i després es passejarà pel centre de Barcelona al Papamòbil fins a la Sagrada Família, al colofó de la jornada.
0: Malgrat el fort dispositiu policial que envolta Barcelona, motiu de la visita del Papa aquest matí, han matat d'un tret al cap un home al centre de la ciutat. Ricard, què més en sabem?
1: Doncs que els Mossos d'Esquadra tenen imatges de l'assassí i han posat en marxa un dispositiu per arrestar-lo. És la segona mort violenta en menys d'una setmana, ja que diumenge va ser tirotejat un altre home a la zona franca de Barcelona.
0: I milloren els nivells de contaminació atmosfèrica de Catalunya.
1: Segons les dades de la xarxa de vigilància de la Generalitat, Catalunya es mou dins dels límits legals pel que fa al diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió. En canvi, l'ozó troposfèric ha seguit en tendència més desfavorable.
0: El titular d'Esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça de bàsquet va apallissar el Tenerife 167 al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. El segon duel demà, també al Palau. Avui li toca el torn a la sisa joventut que s'estrena en la sèrie contra el València Bàsquet en el partit que començarà a les 8 al Roig Arena. I el Barça de futbol sala s'ha classificat per la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. L'equip de Javi Rodríguez va guanyar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga i també es classifica per la propera Champions.
0: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 graus a Barcelona i a

0: a Girona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat, excepte a la Vall d'Aran. Allà, núvols més abundants i possibles ruixats de forma feble. Demà dijous pujaran les temperatures. Màximes de 26 graus a Barcelona, 27 a Tarragona, 28 graus a Girona i 31 a Lleida. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat, però durant el matí tindrem núvols baixos a la meitat oriental amb possibles precipitacions febles. Les temperatures mínimes seran més baixes, 14 graus a Lleida i 16 a Girona. Pel que fa al vent, destaquem a l'Empordà, tramuntana, amb intensitat moderada i possibles cops forts. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. 2:15 de la tarda i 5 minuts. L'Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: L'himne del Virolai que estem sentint i el cant de la Salve han estat el colofó de la pregària del Sant Rosari que ha presidit el papa Lleó XIV al monestir de Montserrat. El pontífex ha venerat la Verge de la Moreneta, protagonista d'un discurs que han seguit milers de persones des de fora del recinte. Des del balcó, el papa també els ha adreçat unes paraules. Ha celebrat que Catalunya sigui una terra d'acollida. Ho està seguint, ho ha seguit el nostre company Robert Calvo. Robert, bona tarda.
1: Hola, Gavi, bona tarda. El d'aquest migdia ha estat un acte molt especial per a Lleó XIV. Durant els seus anys al Perú, concretament a Trujillo, la seva parròquia va ser la de Montserrat. El 2012, mentre viatjava amb el seu secretari per la costa de Barcelona, sent líder dels Agustins, va pujar aquí, a la muntanya, a visitar el monestir, on va resar, va fer un tomb i va tornar a marxar. Qui li havia de dir que uns anys després tornaria aquí com a papa de l'Església Catòlica i com a Lleó XIV, que ha entrat a la plaça de Santa Maria, just davant de la basílica, entre la multitud que l'aclamava i l'esperava. Després de saludar els fidels i de no parar de beneir bebès, Lleó XIV ha fet la seva entrada a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat i a ella li ha dedicat el seu discurs, a la Mare de Déu, a Maria, reina de la pau, a la que demana...
2: Que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
1: Com estem escoltant, el papa ha fet bona part del seu discurs, gairebé tot en català, la mateixa llengua en la qual Jacint Verdaguer va escriure el Virolai, que ha sonat just en acabar l'acte eclesiàstic. Fins aquí la solemnitat que ha donat pas a la joia, a l'alegria d'aquest home que se'n va cofoi del nostre país, on ha vist una fe robusta i una gran humanitat.
3: Toda España llena de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
1: Feia 44 anys que un papa de l'Església Catòlica, que un vicari de Jesús, no trepitjava aquest monestir. Després de tot plegat, el pontífex dina aquesta hora amb els monjos i amb els integrants de l'escolania més antiga d'Europa.
0: Gràcies, Robert. Molt a prop d'allà, des de Monistrol, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha criticat la visita del papa Lleó XIV al monestir sense reunir-se abans amb les víctimes, Ricard.
4: Des de Montserrat, Hurtado ha lamentat que el pontífex visita el lloc del crim sense parlar amb les víctimes ni reparar el dany i ha recordat que el monjo Andreu Soler va abusar de 12 menors durant 30 anys, segons la Comissió Interna del 2019.
5: Jo pensava que el papa no s'atreviria anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
4: Hurtado ha denunciat una campanya de recollida de signatures

0: per reclamar reparació econòmica i simbòlica i proposa instal·lar un monument permanent en homenatge a les víctimes.
1: I abans de la visita a Montserrat, el Sant Pare ha visitat també la presó de Brianzú, a Sant Esteve de Sesrovires, on ha mantingut una reunió amb una vuitantena de reclusos. Ha arribat cap a 3:15 del matí i després d'una rebuda càlida, i és que tants treballadors com interns han celebrat la primera visita del Papa a una presó espanyola. Montse Valls, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. En aquesta trobada el Papa ha reivindicat la capacitat humana de penedir-se, reconciliar-se i perdonar com a eina per començar de nou. A més, ha recordat que els errors, diu, no determinen la identitat d'una persona i que tothom és digne independentment del seu passat.
3: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
2: Lleó XIV ha agraït l'acollida amb unes paraules en català i ha elogiat la tasca dels capellans i dels voluntaris de la pastoral penitenciària. L'acte també ha inclòs els testimonis de dues recluses, la Montse i la Josefina, que han explicat com la fe els dona força, pau i transformació personal.
4: He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
5: Esto pasará, Santo Padre. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios.
2: La visita en total ha durat uns 20 minuts i, segons la direcció de Brianzú, ha estat tot un èxit. Diuen que se senten honrats d'haver planificat un acte d'aquestes característiques i asseguren que és el més important que han organitzat mai.
1: I aquesta tarda el Papa reprèn la seva agenda amb una visita a l'església de Sant Agustí, al cor del Raval de Barcelona, un acte de caire social carregat també de simbolisme en què rebrà representants de les entitats que treballen de primera mà amb les persones més vulnerables.
0: El pontífex forma part de l'ordre agustinià i ha volgut tenir aquest gest amb la seva comunitat. Més enllà d'això, però, el significat més profund d'aquesta visita està relacionat amb el barri, marcat per la diversitat cultural, la pobresa i l'exclusió social. Per això, l'acte vol donar reconeixement a les entitats que treballen directament amb els més necessitats, persones amb una situació sociolaboral complicada, reclusos, víctimes d'explotació sexual i drogodependents.
1: I el colofó de la jornada serà la Sagrada Família, on el Papa oficiarà una missa i inaugurarà i beneirà la Torre de Jesucrist del Temple, tot plegat davant 8.000 convidats, entre els quals hi haurà les principals autoritats de l'Estat. N'està pendent el Paco Paniagua. Paco.
6: ¿Qué tal? Saludos. Pues sí, los reyes, el gobierno prácticamente en pleno con Pedro Sánchez a la cabeza, el presidente Illa y consejeros por parte de la Generalitat. Desde luego, la misa de la Sagrada Familia va a ser sin duda el acto con la mayor representación institucional de todo el viaje del Papa, por supuesto también la Corporación Municipal. Tres momentos se van a vivir en esta celebración: la misa que oficiará el pontífice acompañado del cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y demás cardenales y obispos. Ahí se espera el mensaje central que el Papa quiere transmitir en esta ocasión tan especial para la Sagrada Familia. Segundo escenario, la tumba de Antoni Gaudí, donde el Papa quiere rezar unos minutos y donde esta mañana se realizaba ya una ofrenda floral en homenaje al gran arquitecto en el centenario de su fallecimiento. Y tercer escenario, que va a ser retransmitido a todo el mundo, todas las televisiones, la bendición de la Torre de Jesucristo por parte del Papa y su posterior iluminación hacia el cielo. La Sagrada Familia quedará a ojos del mundo como la iglesia más alta, con lo que dará aún más notoriedad. Ya es de hecho el templo más visitado del mundo después de San Pedro en el Vaticano. Recordemos que en 2010 estuvo aquí el Papa Benedicto XVI y la consagró como Basílica Menor.
1: Gràcies, Paco. Això serà al vespre, però l'entorn de la Sagrada Família ja fa hores que viu una situació inusual. On normalment hi havia turistes, hi hauria turistes, avui hi ha unes tanques que impedeixen acostar-se a la basílica i a la zona on el pontífex accedirà d'aquí a unes hores. A l'exterior del temple hi ha la Nautiel. Anna, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. Doncs mira, la Sagrada Família presenta des d'aquest matí una imatge particularment tranquil·la, tenint en compte que normalment està envoltada de turistes, que formen aglomeracions, que ja fan fotos, que fan cues. Doncs ara sorprèn veure el seu entorn buit, i és que hi ha, com deies, unes tanques, Gavi, que protegeixen la zona per on passarà el Papa aquesta tarda. De fet, hi ha tot un perímetre, són 9 illes entre el carrer Rosselló, La Pan, València i Sicília, tota aquesta zona que està perimetrada i tancada per aquesta visita de del Pontífex. És una situació que ha obligat a tancar comerços i que ha obligat també a que els veïns de la zona hagin de dur el seu DNI, on indiqui la seva adreça per poder passar en algunes ocasions. I això, hi hem pogut parlar amb algunes veïnes de la zona que diríem que estan a cavall entre la resignació, l'acceptació, i alguna sí que està una miqueta més indignada. Sentim l'Elisenda, la Rosa i la Montse.
8: És normal, tenint en compte que és un cap d'estat, doncs imaginem-se si vingués un altre cap d'estat, què passaria? Jo m'ho prenc des d'aquest punt de vista.
9: Una espantada, una barbaritat. Fa 15 anys, quan va venir l'altre papa, no recordo que hi hagués tant moviment com ara.
10: Si ho té que fer, doncs mira, ha de ser així perquè han de prendre mesures. Vull dir, em pot molestar una mica, però m'aguanto.
7: Una altra realitat és la dels turistes que segurament havien preparat ja aquest viatge a Barcelona abans que es confirmés la visita del papa a la capital catalana i que, per tant, no hi comptàvem amb no poder accedir a la Sagrada Família en el dia d'avui. De fet, n'hi ha alguns que s'han enterat, s'han assabentat que hi havia aquesta visita del papa en aterrar o fins i tot en arribar aquí a la Sagrada Família. Hem pogut parlar amb una de les turistes afectades, que és l'Inca, que ve d'Alemanya.
11: No hemos sabido que viene el Papa y entonces ayer llegando en el aeropuerto nos sorpresaba que él está aquí y pues que no podemos ver todo lo que queremos hoy. Es un poco ya triste.
7: Bé, diu que és trist, però demà i demà passat segurament ja la normalitat haurà tornat perquè ja haurà marxat el Sant Pare i per tant ja es podrà tornar a visitar de nou aquest temple. I evidentment una altra realitat que ens hem trobat avui aquí és la de la gent que espera amb ànsia i amb alegria i amb il·lusió la visita del Papa. Hi ha gent que ve de tot arreu, tot i que viu a Barcelona, és el cas per exemple de la Griselda, que és de Guatemala, la Margarita, que és de Xile, l'Irma, que és d'Argentina, i també em puc parlar amb un matrimoni de l'Ella, que són l'Antonieta i en Joan, i que tindran un gran privilegi, que és viure la visita del Papa Lleó XIV des de dins de la Sagrada Família. Escoltem-los a tots ells.
12: Estamos haciendo un esfuerzo de las 12 de mediodía, ¿verdad? Y esperemos de aquí a las 7 y media, pero aquí estamos presentes.
13: Para tener la oportunidad de venir a ver al Santo Padre, sobre todo que necesito su bendición.
14: La primera vez que voy a ver a un Papa, así que la verdad no me lo podía perder, no me lo podía perder. Y vengo a nombre de muchos que quieren venir y hoy por hoy, bueno, no se puede.
15: Hem tingut la sort de conseguir les entrades i llavors estem molt contents, estarem a dintre. És un goig i un privilegi.
16: És un privilegi el poder estar amb el Sant Pare.
7: Bé, doncs moltes maneres de viure aquesta visita del Papa Lleó XIV, però en qualsevol cas és evident que és un moment històric.
1: Gràcies, Anna Utiel, per aquesta crònica en directe des de l'entorn de la Sagrada Família. Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: I mentre Barcelona conviu amb un ampli dispositiu de seguretat preparat per la rebuda del Papa, la ciutat ha viscut aquest matí un nou assassinat a trets a plena llum del dia, un fet que, per cert, els Mossos d'Esquadra ja han desvinculat de la visita del Sant Pare. Sigui com sigui, ja és el sisè en el que portem d'any, i aquest cop ha estat al carrer Balmes, a tocar de la Diagonal Ricard, al districte Sarrià-Sant Gervasi.
0: Sí, sorprèn sobretot perquè és una zona cèntrica i benestant de Barcelona on s'acostuma a viure amb certa tranquil·litat. De fet, l'escenari del crim és a pocs carrers del Passeig de Gràcia, des d'on avui mateix el Papa Mòbil iniciarà el seu recorregut fins a arribar a la Sagrada Família. Els fets han ocorregut cap a les 10 del matí, quan, segons els testimonis, un home ha disparat dues vegades a un altre que ha quedat estès al terra just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Tot i que hi ha imatges de seguretat i es veu perfectament la seva cara, els Mossos d'Esquadra encara no han trobat l'autor. En declaracions a BTV, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha vinculat aquest fet amb el crim organitzat internacional i no pas amb les dinàmiques delictives de la ciutat. Per això demana reforçar la presència policial als carrers i endurir les penes pertinents a d'armes i de drogues. Des de l'oposició, Junts i el PP, que exigeixen al govern municipal, com a la Generalitat i també a la Moncloa, que posin tots els seus esforços en acabar amb les bandes criminals que s'han instal·lat a Catalunya.
1: Música. Més coses, el sindicat USTEC torna a deixar plantada la consellera d'Educació, Esther Niubó, després d'una jornada de vaga dels docents coincidint amb l'arribada del Papa. Tal com han fet saber el govern, si no es crea un nou espai de negociació, no acudiran a cap reunió.
0: La d'avui era una trobada per intercanviar impressions després que les bases d'USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS rebutgessin el preacord que van arribar amb Educació. Aquest no es va traduir en una nova jornada de vaga i una mobilització que va col·lapsar la Gran Via de Barcelona durant dues hores aquest dimarts. De nou, els docents celebraven l'increment salarial d'uns 600 € mensuals de cara al 2020.

0: 2029 que s'ha pactat amb el govern, però els professors insisteixen que el problema no són els sous, sinó que falten mans per atendre la diversitat de les aules i l'increment d'alumnes que s'ha produït els darrers anys. En aquest context, els sindicats, reforçats per uns docents disposats a allargar les protestes als carrers, han fet saber al govern que, si no els envien una nova proposta concreta per reobrir les negociacions, no assistiran a cap trobada que els convoqui el govern.
1: Precisament aquest any hi ha més alumnes que mai examinant-se de la selectivitat. En uns minuts començarà l'última tongada d'exàmens aquest segon dia, que de moment s'està desenvolupant sense cap complicació greu. Joan Valentí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Sí, segurament molts alumnes han matinat més del que haurien fet si el papa no hagués fet coincidir la seva visita amb la selectivitat, però no s'ha registrat cap afectació greu en la mobilitat. El primer torn, el de les 9, ha estat per als exàmens d'Història i Història de la Filosofia. A aquesta hora ja han finalitzat els exàmens de temàtica més cultural, que han començat a les 12, com anàlisi musical o dibuix tècnic, així com els de matemàtiques i de llengua i cultura llatines. Breu pausa per dinar i, com deies, a les 3 de la tarda s'hi tornaran a posar els alumnes amb els exàmens de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana i Tecnologia i Enginyeria.
1: La contaminació atmosfèrica per diòxid de carboni i partícules en suspensió es manté sota control per segon any consecutiu a Catalunya. Segons dades del Departament de Territori, aquests contaminants compleixen amb els límits fixats per la Unió Europea. En canvi, l'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Les emissions de diòxid, el principal causant de l'escalfament global i del canvi climàtic, estan per sota dels 20 mil·ligrams per metre cúbic, a bona part de Catalunya, assolint així els estàndards de la Unió Europea per al 2030. El Departament de Territori ho atribueix a l'implantació de les zones de baixes emissions, l'aposta per la mobilitat sostenible i el transport públic. També les partícules en suspensió, com la pols, les cendres, les substàncies químiques o els metalls, han assolit l'objectiu i no han superat els 15 mil·ligrams per metre cúbic. L'altra cara de la moneda, però, és l'ozó troposfèric, aquest contaminant que es forma a nivell de terra i és fruit d'una reacció química, ha crescut respecte al 2022. La presència de l'ozó troposfèric abunda especialment a la primavera i l'estiu. Des del Departament de Territori admeten que és difícil controlar-lo perquè està molt condicionat per la meteorologia, especialment per la calor.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: En plan econòmica, us expliquem que la Generalitat i els sindicats segueixen negociant la reducció de la jornada a les 35 hores setmanals per a tots els treballadors públics. Ricard.
0: Sí, volen equiparar-se les condicions dels treballadors estatals i de l'Ajuntament de Barcelona. A Catalunya se'n beneficiarien unes 280.000 persones, segons fons del govern, entre elles les gairebé 15.000 que fan tasques administratives. De fet, són les úniques que tenen fins ara permís per teletreballar i el govern ja ha llançat als sindicats una contraproposta a la reducció de la jornada, un complement voluntari de fins a 200 euros per incentivar la presencialitat. Segons Manuel Fargas Marta, el secretari de Polítiques Públiques de Comissions Obreres, no acceptarán aquest canvi de moneda i exigeixen més concrecions. Ho ha explicat en declaracions a Onda Cero.
5: Nosotros no decimos ni un no radical ni un sí acrítico. Queremos conocer el contenido real. Porque cuando dicen un cumplimiento general, vale, a todo el mundo, pues no, pero ya me empiezan a decir, no es que determinados puestos no. Dime en qué puestos no. ¿Y por qué? Dime por qué quieres dejar de potenciar el teletrabajo.
0: Segons fons del govern, es tracta d'una de les moltes propostes que han fet arribar els sindicats per poder aplicar la reducció de la jornada sense afectar l'atenció a la ciutadania.
1: I es donen per finalitzades les negociacions per l'ERO que vol fer Nissan a Catalunya. Segons la darrera actualització, l'empresa japonesa accedeix a reduir de 211 a 195 els acomiadaments i augmentar les indemnitzacions. Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. 2-3 amb victòries ahir per a les seccions del Barça.
6: La de bàsquet va apallissar la Laguna Tenerife de 33 punts, 167, al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Excel·lent partit de l'equip de Xavi Pascual, brillant per sobre la resta d'Ario Brizuela amb 18 punts. El Barça domina la sèrie per una victòria a 0. El tècnic de Gavà no pot estar més satisfet.
7: I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més. L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bons, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olympiacos, no? Per posar un exemple, no? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració el dijous.
6: El segon duel serà demà, també al Palau Blaugrana. Avui li toca el torn a les 6 a Joventut, que s'estrena en la sèrie contra el València.

0: bàsquet en el partit que començarà a les 8 del vespre al Roig Arena. L'entrenador Dani Miret veu possible arribar a la final.
1: Per què no? Està clar que si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes. L'equip avui l'he vist molt content, estem a unes semifinals, volem aprofitar-ho. Això que sembla que la penya no tingui res a perdre no és veritat, perquè no cada any arribes a unes semifinals i nosaltres volem ser la millor versió nostra, perquè creiem que sent-ho els hi posarem difícil. I la gent doncs està vibrant amb l'equip.
0: Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. També victòria del Barça de futbol sala, en el seu cas, el classifica directament per la Final Four, el play-off pel títol en aquest cas, no hi ha Final Four en futbol sala, de la Lliga de Primera Divisió. L'equip de Javi Rodríguez va guanyar l'Inter Movistar per 5-6 al pavelló Jorge Garbajosa en el segon partit de les semifinals, que es va decidir a la pròrroga, on dos gols de Martel van decantar la balança en favor del Barça. El triomf té doble premi, ja que també significa la classificació directa dels blaugranes per la propera edició de la Champions, per a satisfacció de l'entrenador del Barça.
2: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final. Llevamos trabajando muy duro desde el 4 de agosto, no digo que los demás equipos no lo hayan hecho, pero nosotros jugamos con una presión añadida que no juegan muchos equipos. Y es que el Barça tiene, por obligación, tiene que estar en Champions y creo que ese peso que nos hemos quitado hoy encima se va a reflejar en la final.
0: El Barça jugarà la final contra el guanyador de l'altra semifinal que enfronta el Palma Futsal i el Pozo Múrcia. Tots dos equips juguen avui a les 8 al pavelló de Son Moix al segon partit de la sèrie. En el primer es van imposar els murcians. La derrota de les seccions del Barça la va protagonitzar la d'hoquei patins, que va perdre contra l'Igualada per 1-2 a la pista blava de Blanes en el cinquè definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga. Els igualadins jugaran la final per primera vegada en 22 anys i ho faran contra el Liceu de la Corunya. En futbol, el president del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el departament jurídic del club ja té preparades les accions legals contra el president del Real Madrid, Florentino Pérez, després que acusés l'entitat blaugrana de comprar àrbitres. Juste s'ha dirigit a Pérez i li ha dit que es veuran els jutjats.
3: El nostre departament jurídic ja té enllestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Per haver volgut desestabilitzar, ha recorregut a la infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Però ens tornem als jutjats, perquè, escolti, els hi vaig dir una cosa. El nom de l'Arça, aquest escut, no taca ningú, ni a l'emborona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
0: Encara en futbol, el Benfica ha anunciat que el Real Madrid ha pagat la clàusula de rescisió de 15 milions d'euros de José Mourinho. El portuguès viatjarà en les pròximes hores a la capital d'Espanya per firmar pel club blanc i ser presentat com a nou entrenador substituint Álvaro Arbeloa. El Madrid va presentar una oferta a l'Atlètic de Madrid de 150 milions d'euros, la que va prometre Florentino Pérez durant la campanya electoral, però el club matalasser la va rebutjar. La selecció espanyola femenina s'ha classificat pel Mundial del Brasil del 2027 després de golejar 1-6 a Islàndia, Reykjavik. Van marcar les blaugranes Vicky López en dues ocasions, Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí. L'altre gol espanyol el va fer Edna Imade. I l'Almeria és el primer equip classificat per la final de la promoció d'ascens a primera divisió després de guanyar el Castelló per 3-2 a l'estadi Juegos del Mediterráneo al partit de tornada de la primera semifinal. Avui a les 9 es jugarà el de la segona, que enfrontarà el Màlaga i el Les Palmas a la Rosaleda, amb avantatge d'1-0 pels andalusos, aconseguit a l'estadi de Gran Canària.
4: Víctor Lozano, gràcies com sempre i molt bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
4: La 46a edició de Fira Tàrrega del 10 al 13 de setembre tindrà gairebé 60 espectacles programats d'artistes consolidats i talents emergents. Una trentena d'ells no mai havien estat formant part d'aquesta programació de la Fira, el que demostra la voluntat de renovació d'aquest festival. La direcció artística, Anna Giribert, ha reivindicat l'esperit festiu de la Fira en un context mundial, ha dit, marcat pels conflictes.
5: Mundialment parlant, estem en un context social complicat, i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la Fira, l'esperit que va néixer la Fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los.
4: I en plana música, avui s'inaugura el Festival Blau Marí Músic amb el concert de Rosana.

Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais

0: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro fijándome solo en ahorrar un poco? ¿Me habría ahorrado las 3 horas que llevo esperando a una grúa en mitad de la autopista? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mafre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar tiempo, quieres Mafre. Vamos donde vas. Mafre.
1: Ha sido el puente más complejo, más emocionante y más brillante de muchos.
2: La procesión va por dentro.
1: ¡Vamos! Menuda noche.
3: Salta. Esta noche a las 11 en Antena 3.
4: Ya disponible en A3Play.
5: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
6: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
7: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
8: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
9: No tots els urbans són avorrits. El nou Suzuki Swift arriba amb estil, tecnologia i ganes de divertir-te. Etiqueta Eco, canvi automàtic i fins i tot tracció 4x4 All Grip Auto. Preparat per moure't diferent. Nou Suzuki Swift. Fes-lo teu. Suzuki Lleida. Polígon industrial al Segre. Parcel·la 701. Antic Comac. Grup Optimotor.
8: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
10: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
11: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanyi en l'exercici de la professió. Uh-huh. Perquè la pregunta de... el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
10: home,
11: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
8: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
12: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
13: Ay, no escuché eso último. Lo siento.
12: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
13: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
8: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
14: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
15: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Jo no sé què va fer con 5 hijos.
14: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
16: A veure si vindrà un tercer, saps?
14: Clar,
16: a veure si vindrà un quart.
14: Així seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
17: La farmàcia contentíssima, clar.
14: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
16: A veure, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o pagar 6.
14: Sí, estic d'acord.
8: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: i tal i qual, no? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui, doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: El eje de rotación de la Tierra se ha inclinado casi 80 centímetros desde 1993. Pero aunque el mundo cambie de posición, en Más de Uno, nuestra postura es clara, sin inclinaciones. Informamos de lo que ocurre en el mundo desde la imparcialidad, la objetividad y la pluralidad, sin escorarnos. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina, todas las mañanas de lunes a viernes a partir de las 6 y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Si eres de los que, cuando está de viaje, dice que como en casa en ningún sitio. Viaja desde tu casa con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Todos los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Onda Cero, tu radio.

0: Anem cap a la Sagrada Família, no se'n parli més, on hi tenim la Lola Sorribas esperant el Papa. Lola, bona tarda, on estàs ara mateix?
1: Bona tarda, Joan. Doncs mira, jo em trobo a la Torre de Maria, mirant cap a l'altar a l'esquerra perquè ens en fem una idea. El que més destaca, com sol passar quan t'endinses en aquesta obra mestra d'Antoni Gaudí, són els vitralls que il·luminen de colors tota la basílica gràcies a la llum del dia, una llum que representa la divinitat. I l'altra cosa que crida l'atenció són els centenars de músics que es troben als balcons interiors, com és el nostre, i que acompanyaran amb els seus cants la missa del Sant Pare. Estem parlant d'un temple que el papa Benet XVI va fer basílica i que fa 144 anys de la col·locació de la seva primera pedra, una construcció que tots sabem que, tot i aquesta benedicció històrica que viurem d'aquí una estona, encara ha de continuar. Però parlem d'aquesta torre de Jesucrist que beneirà avui el papa de Lleó XIV, perquè Antoni Gaudí va pensar la Sagrada Família com una serralada, com si fos Montserrat. I la torre de Jesús representa la serra més alta, un far per a la ciutat de Barcelona i pel món. Té un cos de 12 nivells de panells de pedra amb una inscripció a l'exterior on s'hi pot llegir en llatí: tu únic sant, tu únic Déu, tu únic altíssim. Estem parlant en total, atenció, de 172 metres i mig d'alçada que avui seran beneïts.
0: Escolta, i del punt clau de l'acte, Lola, el moment més esperat, la benedicció de la Torre de Jesús, saps exactament com es farà? T'han donat els detalls?
1: Doncs sí, mira, cal explicar això perquè un cop acabada l'Eucaristia, el Sant Pare, per preparar

0: Preparar-se per aquesta benedicció el que farà és anar a resar primer de tot a la tomba del creador de la basílica, la tomba d'Antoni Gaudí, després anirà cap a la sacristia on es canviarà de vestuari i sortirà cap a la porta del naixement des d'on farà, des de l'exterior, la benedicció. L'encarregat de l'obra de la Sagrada Família, Jaume Torreguitar, m'explicava ara fa una estona perquè ens acompanya aquí en aquest balcó de la Torre de Maria, que l'anterior visita papal sí que es va poder fer ús de l'ascensor interior d'una de les torres, però en aquest cas no és possible perquè no funciona aquest ascensor a causa de la construcció de la façana de la Glòria. Per aquest moment tan especial només podran sortir de la basílica el papa amb els cardenals i també les personalitats institucionals i per acabar els centenars de filigresos que segueixen l'acte al voltant de la basílica podran gaudir d'un festival de llums i de trons, per tant l'expectació per viure aquest moment històric és com us podeu imaginar màxima.
1: Gràcies, Lola, per aquesta crònica que ha fet des d'un dels punts on més a prop es pot estar d'aquest acte que tindrà lloc en uns minuts a la Sagrada Família i a uns metres, també al temple, també a la Sagrada Família, i és el nostre company Paco Paniagua, que també espera el papa, com ho fan les personalitats que ja són al temple, a banda de les que l'acompanyen ara mateix. Paco, què tal? Bona tarda.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos viviendo uno de los momentos más emotivos ahora mismo, que es una niña, Valentina, que es invidente y que les ha explicado al Papa y a los Reyes cómo es la Torre de Jesús y cómo es la cruz final. Ha estado con todos los detalles, pasando sus manitas, explicando cómo es cada detalle, las vidrieras, el número 12, el simbolismo, todo. El Papa ha atendido muy atentamente a lo que estaba diciendo la niña, también los Reyes. Al final le ha regalado un rosario que ella es encantada de la vida de que le haya regalado el Papa este rosario. Es una explicación muy minuciosa de cómo es la torre. Hay 5.000 invitados dentro de la Sagrada Familia, 5.000, da idea de lo que estamos hablando. Estamos en un momento quizá el más internacional de repercusión mundial de este viaje, la misa y la posterior bendición de la Torre de Jesús, que como sabéis es la más visitada del mundo después de San Pedro del Vaticano. Entre los invitados hay que señalar que está prácticamente todo el gobierno central, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza, que ha venido acompañado de su esposa, Begoña Gómez. Por supuesto, han saludado a las autoridades de Cataluña, el presidente de la Generalitat, bueno, autoridades de Barcelona, y todavía ahora mismo los Reyes y el Papa están saludando a los primeros invitados y dentro de la catedral esas 5.000 personas que van a seguir la misa y después la posterior bendición de la Torre de Jesús.
1: Perfecte, Paco, gracias, fins ara.
2: Hasta luego.
1: I si ens allunyem una mica de l'església, només una mica, als voltants, hi trobem una gentada celebrant la presència del Papa i amb tots ells hi tenim la nostra companya Anna Util. Anna, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan. Doncs mira, nosaltres som aquí ben a prop del temple, però ens hem allunyat una mica perquè, de fet, al voltant del temple hi havia unes tanques col·locades com impedint l'accés de la gent, precisament per protegir no només el Papa, sinó també totes les autoritats que a poc han anat arribant al llarg de la tarda a la Sagrada Família. Llavors, nosaltres estem en un punt, al carrer Rosselló, entre Sardenya i Sicília, per on ha passat el Papa Mòbil fa uns instants. Hi ha hagut un esclat d'eufòria entre la gent, ha sigut espectacular. La veritat és que, mira, espectacular justament és un dels adjectius que ha fet servir una dona després, tot just després de veure'l. També un altre ens ha dit que ha sigut impressionant, gent amb els ulls plorosos, no? Molt emocionats d'haver viscut aquest moment, com també estaven molt emocionats els privilegiats, els 8.000 privilegiats que avui seran a dins de la Sagrada Família, alguns a dins del temple, d'altres a dins del recinte. Diguéssim que n'hi haurà 4.000 persones al temple escoltant la missa, unes altres 4.000 veient la benedicció dins del recinte de la Sagrada Família, i tots aquests ens els hem trobat aquesta tarda quan hem arribat aquí a la Sagrada Família fent cua per accedir, i hi havia molta, molta, molta emoció. Podem escoltar algunes d'aquestes persones amb qui hem parlat.
4: Jo soc de parròquies de tota la vida i doncs en el Consell Pastoral van dir tenim 10 entrades per cada parròquia i vaig dir doncs jo m'ofereixo voluntària i aquí estic.
5: I serà una experiència inolvidable la d'estar con el Papa.
6: És una ocasió d'or, no? Poder viure aquest moment de la benedicció de la creu, el dia del centenari de Gaudí i amb el Sant Pare, no? Jo com a catòlica que soc, doncs per mi és un esdeveniment únic, no?
3: Doncs aquesta era l'emoció de les persones que feien cua per accedir. La majoria havien aconseguit les seves entrades gràcies a les seves parròquies, perquè una de les coses que es va preveure quan es va organitzar aquest acte tan especial a la Sagrada Família era que els

0: veïns de la ciutat de Barcelona i de ciutats del voltant doncs, hi poguessin accedir a través de les seves parròquies.
1: Anna, i també et volia preguntar que de tota aquesta gentada que t'envolta, no sé si t'has trobat algun veí, perquè imagino que serà complicat, per no dir impossible, passar pel mig ara mateix.
0: Sí, la veritat és que a nivell de mobilitat, doncs, com totes les aglomeracions, doncs, ha generat una miqueta de problemes, d'inconvenients per les persones que viuen en aquesta zona de la Sagrada Família. De fet, clar, com que s'han tallat els carrers, de fet hi ha hagut nou illes d'aquí de la zona de la Sagrada Família que han estat amb restriccions al pas, però fins ara, doncs, fins aquesta tarda, els veïns sí que hi podien entrar i sortir ensenyant doncs, o un comprovant dels seu padró o bé el DNI si deia la seva adreça, no? L'adreça on viuen. Què passa? Que aquesta tarda quan han començat les aglomeracions i els talls doncs, perquè hi passés el papa mòbil i perquè després amb un cotxe oficial el papa acabi accedint a la Sagrada Família, així com també les autoritats, doncs aquí ja s'ha tallat del tot i sí que hem trobat gent una miqueta molesta que senten que s'han quedat atrapats enmig d'aquesta aglomeració. És el cas, per exemple, de la Clàudia o del Carles. El sentim.
2: Sí, visc al carrer Rosselló. Aquí al davant, o sigui, passa el papa i passa pel meu carrer. O sigui, els he demanat de creuar, m'han dit que no, o sigui, està davant de la porta de casa meva. I ara aquí, doncs, tota aquesta gent que viu aquí, un home gran que viu aquí i no ens estan deixant passar.
3: Això s'ha convertit en un cul de sac i fa pinta de que m'hauré d'aguantar aquí.
0: Doncs efectivament el que acaba passant és això, que la gent que volia passar en aquell moment doncs, s'ha hagut d'esperar sí o sí a que passés el papa, per més que potser en aquest cas aquestes persones no tinguessin interès en veure'l.
1: Gràcies, Anna, també gràcies a l'Ismael de la Parra, que ha fet possible aquesta connexió amb el seu suport tècnic, també a Roberta Dall, que abans ens l'ha ofert amb el Paco. Gràcies, Anna, que vagi bé.
0: Gràcies, Joan.
1: Doncs ara veiem el papa Lleó XIV, que està ja dins de la Sagrada Família. El cardenal Omella l'està guiant per tots aquests passadissos, saludant encara a personalitats i guiant-lo cap a la cripta de Gaudí, on mostrarà un reconeixement a l'arquitecte d'aquest temple i posteriorment començarà aquesta missa tan esperada. I abans d'arribar fins al punt central de l'acte de la visita, el papa ha passejat en papa mòbil pel carrer de Rosselló des del punt que talla amb el Passeig de Gràcia ja fa una estona, però qui l'ha vist sortir és el Ricard Jiménez. Bona tarda, Ricard.
4: Bona tarda, Joan. Concretament a les 6 de la tarda i 48 minuts. Són ni més ni menys que 18 minuts de retard del previst. Com pots imaginar, Joan, l'expectació era total i així celebraven els feligresos el pas dels Sant Pare a escassos metres de nosaltres. L'espera ha valgut la pena, ens comentaven molts dels aquí presents que valoraven els micròfons Onda Cero com havien viscut aquests moments instants després de la seva salutació.
5: Mucha alegría me ha dado y lo he visto muy bien.
6: Pues estamos emocionadas porque es un hecho histórico y estamos muy contentas de poder estar cerca de él.
7: Fue emocionante, aunque no lo pude ver, pero
8: no lo pude ver muy bien, pero igual estamos contentas que esté aquí.
9: Ha sido muy emocionante, ya pudimos verlo ayer, incluso pasarle a un niño, una niña, o sea que otra vez, increíble.
10: Lo mejor. Una ilusión el verlo.
4: Però abans de la tempesta d'emocions que ha deixat el Sant Pare, respirava certa tranquil·litat i tothom amb qui parlàvem només mostraven senyals d'amor i agraïment cap a Lleó XIV.
11: Te quiero dar un beso, que me dé un abrazo.
12: Primero darle las gracias por todo.
13: Gracias, gracias.
14: Pediría sobre todo salud para mi familia.
15: Que haya más amor, que hay mucho desamor.
4: L'afluència va baixant amb el pas dels minuts i, de fet, Joan, si no fos perquè les tanques encara tallen la circulació dels carrers i les banderes, i hi ha moltes banderes i molta gent que encara llueixen i estan penjades a moltes esquenes, ningú diria que fa gairebé una hora el papa passava per aquest encreuament entre Passeig de Gràcia i Rosselló.
1: Emoció palpable a totes les edats, de grans a petits. Gràcies, Ricard. Fins ara.
4: Adéu, bona tarda, Joan.

Tot això està passant al voltant de la Sagrada Família i tindrem un ull posat per si hi ha cap novetat rellevant, però hem de repassar la resta del dia del Papa Lleó XIV a Catalunya. El Papa ha fet honor al llarg d'aquesta jornada el lema d'aquest viatge a Espanya, alça la mirada i tanca l'alçat, perquè si aquesta hora mira o està a punt de mirar la Torre de Jesucrist que presideix la Sagrada Família, aquest migdia ha contemplat aquest beneït accident geogràfic que tenim al vell mig de Catalunya, i és que el Lleó XIV ha gaudit de la pujada al monestir de Montserrat i del bany de multituds que

0: ha tingut allà. Els detalls els ha recollit tots in situ un periodista d'aquesta redacció, Robert Calvo. Bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda. Lleó XIV jugava a casa aquest migdia, al monestir de Montserrat, que, a més, també és abadia. Allà l'abat l'esperava amb moltes ganes. El convidat era tan especial, tant, que feia 44 anys que l'esperaven. 44 anys que cap pontífex trepitjava la muntanya. Ha baixat del papamòbil, que ha rodat només uns metres, i s'ha deixat estimar. Vuit mil persones l'han aclamat. A l'acte de Montserrat hi havia molts fidels, però també un gran nombre de bisbes, de delegacions de l'Església de Catalunya, 800 alumnes d'escoles religioses i la comunitat monàstica d'allà de Montserrat, formada per 50 monjos benedictins que viuen aquí. Ah, i els escolanets. Que li han cantat el virolai, allà, a la basílica, tot i que, mentre s'ha resat el rosari, el pontífex ha hagut de descobrir i d'escoltar altres dures realitats.
2: Santo Padre, soy religiosa adoratriz y camino al lado de las mujeres que han sido víctimas de la trata de personas. Un camino compartido que se hace acogida, encuentro y liberación.
1: Bé, en qualsevol cas, Lleó XIV s'ha encomanat a la Mare de Déu, aquesta que, negra, presideix la basílica del monestir i és patrona de tots els catalans.
3: Que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
1: Després de resar el rosari i del solemne discurs, Lleó XIV s'ha animat a la seva sortida del balcó del monestir i s'ha sincerat. Catalunya ensenya com integrar tothom en una única família. Ha aplaudit la nostra capacitat integradora. Això és el que ha destacat. I també la nostra humanitat. Bon observador.
0: Gràcies, Robert. Una visita que no ha estat exempta de crítiques. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, ha criticat que la visita del papa Lleó XIV al monestir s'hagi produït sense reunir-se abans amb les víctimes. I abans d'aquesta visita, abans de la visita a Montserrat, el Sant Pare ha visitat la presó de Brianzú, a Sant Esteve Sarrovires, on ha mantingut una reunió amb una vuitantena de reclusos. Ha arribat cap a 3:15 del matí, després d'una rebuda càlida, tant de treballadors com d'interns, que han celebrat la primera visita del papa a una presó espanyola. En aquesta trobada, el papa ha reivindicat la capacitat humana de penedir-se, reconciliar-se i perdonar com a eina per començar de nou. La tapaïda agenda del papa ha fet una aturada també a l'església de Sant Agustí a primera hora de la tarda, que forma part de la seva ordre. Més enllà d'aquest vincle, el temple està situat al cor del Raval, al barri més vulnerable de Barcelona. El pontífex ha estat rebut per unes 90 entitats que ajuden les persones més necessitades. Escoltem els testimonis de Cristina García, Xavier Argaramunt i Encarna Jordan.
4: I ens preguntem si vivim amb prou intensitat el manament de l'amor que el Senyor ens va deixar per construir una societat més justa i fer més visible el seu regne.
5: Trabajamos con gozo y espíritu evangélico, aún sabiendo que no llegamos a todo y que a veces duele no poder hacer más.
6: Y quiero terminar con un reconocimiento a cada mujer fuerte y valiente, superviviente de muchos naufragios, que nadan contra viento y marea para superar obstáculos.
0: I un nen, el Renzo, ha llegit una carta amb diverses preguntes per al papa, qui ha intentat respondre-les.
7: Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?
3: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos.
0: Per cert, el Sant Pare ha explicat que li agrada l'esport, que està en forma i que practica el tennis i el futbol americà. La visita del Papa ha comportat un ampli dispositiu de seguretat, però tot i això, avui hem de lamentar un nou assassinat a trets a plena llum del dia, el sisè aquest any a Catalunya. Ha passat cap a les 10 del matí al carrer Balmes, a tocar de Diagonal, en una zona cèntrica molt propera al recorregut per on ha passat fa tot just uns minuts el Papa mòbil. Segons testimonis, un home ha disparat dues vegades a la víctima, que ha quedat estès a terra davant d'una comissaria de la policia.

Nacional. L'autor encara no ha estat detingut, tot i que hi ha imatges clares dels fets. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha subratllat que la violència amb armes de foc no ha de tenir cabuda a Catalunya i ha defensat la necessitat d'agreujar les penes per tinença il·legal d'armes. El sindicat USTEC torna a deixar plantada la consellera d'Educació, Esther Niubó, un dia després d'una jornada de vaga dels docents coincidint amb l'arribada del Papa. La d'avui era una trobada per intercanviar impressions, després que les bases d'USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS rebutgessin el preacord que van arribar amb Educació. En aquest context, els sindicats, reforçats per uns docents disposats a allargar les protestes als carrers, han fet saber al govern que, si no els envien una nova proposta concreta per reobrir les negociacions, no assistiran cap trobada que els convoqui al govern. I d'una possible negociació passem a una altra, que està en un estadi totalment diferent. Es donen per finalitzades les negociacions per l'ELO que vol fer Nissan a Catalunya. Doncs arribem al final d'aquesta brúixola en format reduït. A aquests moments la Sagrada Família fa goig, està a punt de començar aquesta missa. El papa Lleó XIV encara s'està preparant per tenir-ho tot a punt i doncs nosaltres ens esperem aquí. Demà tornem amb el format habitual de 7 a 8 i mitja, però ara no es moguin perquè la brúixola del Rafa Latorre recollirà tots els detalls que enteixi aquesta missa que comença en breus, d'aquí uns minuts. Vinga, fins demà, adeu, adeu.

0: La brújula.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: 8 i 37, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
1: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
2: Hola, hola, hola, molt bona tarda a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Avui és dimecres 10 de juny de 2026. 26, fins als 10 en punt, manarà el futbol. I hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, i amb el gran Fran Villar al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria. Vuit i 38, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada. La realització musical és cosa del meu amic Fran Villar. I en clau blaugrana passa per un Bernardo Silva, que semblava que sí i que sembla que no. Víctor Llucià, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, serà un serial llarg. Primer perquè és un jugador que acaba contracte, molt cotitzat al mercat, que seria un extraordinari reforç per tots aquells equips que decideixin apostar per un futbolista que oferirà un rendiment immediat. I segon, perquè ja ha avisat Bernardo Silva que decidirà el seu nou equip després del Mundial, després de la Copa del Món. Ell fa uns dies va ser contundent, no sé si amb alguna segona intenció, però es referia en aquests termes a alguna oferta que ja havia rebut.
4: Bueno, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante.

en què hi ha més festivals de final de curs, d'extraescolars, de l'escola, de violí, de macramé, de Pokémon, bueno, de totes aquestes coses que hi ha festival de fi de curs, i que has d'aguantar amb molta alegria, això, clar, hi ha hagut gent que al migdia també ha anat de festival, de fi de curs, però sí de Susantidà, que feia també un festival i fan cançons i coses d'aquestes, Bueno, doncs escolta, nosaltres farem tertúlia de Dimacreus analitzant això, com es pot gestionar millor això dels festivals de final de curs, perquè proposem que tu només vagis l'estoneta que intervingui la teva criatureta i que després puguis cedir el seient, igual que el seient lliure, Bueno, i el seient lliure, no? Pues també els festivals de final de curs, Bueno, farem propostes d'això i molts altres temes. També parlarem amb Boticària García, que tracta el llibre Mujeres de Hierro, per tant, moltes maneres de donar salut i coneixement. A partir de 2:15 i fins a les 6 us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: A la brújula de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 26, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dimecres 10 de juny al marge del futbol. José Agustín Gómez.
2: Per començar, Esport en directe. Comencem pel Roig Arena, on València Bàsquet i Joventut estan jugant el primer partit de la seva sèrie de semifinals del play-off pel títol a la Lliga ACB. A punt de tancar-se el tercer quart, València 79, Joventut 78. I a Malta, segona semifinal de la Final Four de la Lliga de Campions Waterpolo Femení entre el Club Natació Mataró i l'Olimpiakos. De moment, 7 pel Mataró, 8 per Olimpiakos. A la primera semifinal, el Club Natació Sant Andreu ha caigut a la tanda de penals contra el Ferencváros després d'empatar 11 gols al temps reglamentari. Parlem de bàsquet. Pablo Tamba és la segona incorporació del Kids and As de Manresa. L'ale andalús de 22 anys signa per dues temporades. Les darreres 5 campanyes ha jugat a universitats estadounidenques. I Mindaugas Susinskas no continuarà al bàsquet Girona la propera temporada. Des la seva arribada al club gironí ha disputat un total de 98 partits.
0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
4: ¿Qué?
3: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
4: ¿Sin pagar?
3: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
4: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones.
5: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
6: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media.
7: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
8: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Marbella es mucho más que un destino, es un lugar donde bienestar, calma y exclusividad conviven de forma natural, un entorno donde el tiempo se detiene entre playas, gastronomía y espacios pensados para desconectar y disfrutar. Una iniciativa de CIT Marbella y la Delegación de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella.
0: A la brújula de Radio Estadio, camí al Mundial, Víctor Llucià.
1: Tot comença i tot acaba. Comença demà la Copa del Món de Futbol 2026, Mèxic, Canadà i Estats Units, i acaba avui la secció Camí al Mundial que ens ha portat totes aquestes setmanes el Víctor Llucià. Víctor, hola de nou.
11: Hola de nou, Albert, i només 4 seleccions han arribat en aquesta etapa final, perquè avui toca parlar de les grans favorites a endur-se el diumenge 19 de juliol al MetLife de Nova Jersey, la Copa del Món a casa. 3 d'elles ja saben el que és ser campiones, una encara no estan en ordre, però es podria semblar molt al que podríem tenir al cap als aficionats.
1: Doncs vinga, anem amb el pòquer del Víctor Llucià per alçar la Copa del Món a Nova York el dia 19 de juliol, si no em falla la memòria.
11: Sí.
1: La primera és França,
11: que disputarà el seu 17è Mundial. Es va perdre el del 70 i el del 74. Tampoc no va participar ni a Itàlia 90 ni als Estats Units 94. Per tant, del recent se n'ha perdut bastants. És una selecció 2 cops campiona del món, en el 98 sent anfitrions i el 2018 a Rússia. I ara, doncs, arriben després de ser subcampions al passat Mundial de Qatar a la tanda de penals.
1: Tu, personalment, si haguessis d'escollir, amb quina França et quedaries? La del 98 o la del 2018 i per què?
11: Clar, la del 98 la vaig viure menys per noms. Evidentment, no, la del 2018 no tenia un nom com Zinedine Zidane, però la del 2018 és una versió superpotent de Paul Pogba, que malauradament no ha fet la carrera que tots esperàvem, de Griezmann, i és l'aparició de Kylian Mbappé. Per tant, crec que 2018.
1: Serà l'últim torneig per Didier Deschamps.
11: Sí, que és el càrrec des del 2012. Haurà estat en total ja 14 anys al capdavant de Le Bleu. Dels 17 mundials que haurà disputat França, comptant el d'enguany, ell haurà estat present en 5. Un com a jugador i, a més, capità, va ser qui va alçar la Copa i el cel de París, i els altres 4 com a seleccionador. És veritat que amb un estil que segurament no enamora, que és una mica marrategui, que no és gens vistós, però n'acaba traient resultats i per això s'ha passat tants anys a la banqueta. I al final és capaç, no?, d'adaptar-se als futbolistes que té la davantera és absolutament escandalosa, sense cap mena de dubte, la millor de tot el Mundial. Amb Kylian Mbappé, que malgrat fer una temporada discreta, ha marcat 42 gols en 42 partits aquesta temporada amb el Madrid.
1: 42 en 44.
11: Sí, exacte, 42 en 44. Xifres escandaloses també les de Michael Olise, en 22 gols i 31 assistències amb el Bayern de Múnich. És absurd. Ousmane Dembélé, que ve de guanyar tot amb el Paris Saint-Germain, ha marcat 20 gols i 11 assistències. I a més la resta, Désiré Doué, Barcola, Marcus Thuram, Mateta o Ryan Cherki, que és veritat que pot ser qui connecti, no?, una mica al mig del camp amb la davantera, al darrere, Mike Maignan, que no ha fet la millor temporada al porter del Milan, però Saliba, Upamecano, Konaté, són defenses de garantia, formen una gran línia defensiva i, sí, en els aspectes negatius, li falta futbol per dins a la selecció francesa, perquè Tchouaméni és un molt bon futbolista, però sí té un acompanyant al costat, que en cap cas seran Rabiot i Kanté, no tenen tot el futbol que pretén França. Vull veure també participació d'altres perfils com Manu Koné, Cliouche, el jugador del Mónaco, o Zaïre Emery, el del Paris Saint-Germain, però sens dubte gran favorita la selecció francesa, que té un grup exigent, el de la lletra I, amb Senegal, Noruega i Irak. Irak més senzilla, però les altres dues són bones proves. I un possible encreuament bomba, a vuitens de final. Si Alemanya i França totes dues són primeres de grup, es podrien creuar a vuitens de final, així que compte.
1: Caram, l'Eble, doncs, dins del pòquer de candidats de Llucià, com ho és, òbviament, perquè el conec i perquè probablement tingui raó, Argentina.
11: Sí, l'actual campió del món no pot no estar, no?, en aquesta nòmina. El campió que ho ha estat menys temps, perquè només ha estat 3 anys i mig campiona pel fet de ser a l'hivern al Mundial de Qatar, l'estadi de Lusail de Doha va aixecar la copa més preuada del món per tercera vegada a la història, la primera de Leo Messi. No es perd un Mundial l'Argentina des de Mèxic 70, en porta 14 de consecutius. I a les tres estrelles, a més, li suma 3 subcampionats, 1930, 1990 i 2014 a Rio de Janeiro. Lionel Scaloni és un dels grans culpables d'aquest cicle triomfal de l'albiceleste, al càrrec des del 2018, en aquell moment no era del tot el seleccionador confirmat, després sí que va ser l'entrenador definitiu, fins aquell moment era interí, va caure a les semifinals de la Copa Amèrica del 2019, però des d'aleshores ho ha guanyat tot, la Copa Amèrica del 2021, el Mundial del 2022 i la Copa Amèrica del 2024, que es va celebrar als Estats Units. Al final, Scaloni ha sabut envoltar a Leo Messi en els últims anys de futbol, del millor jugador de tots els temps, de talent necessari, de futbolistes competitius que es transformaven, no?, amb la selecció. L'Argentina ha passat de tenir jugadors extraordinaris a nivell de clubs, Agüero, per exemple, el màxim exponent, però que no rendien amb la selecció, no?, i ara té jugadors que es transformen positivament quan es posen la samarreta blau cel i blanca, amb absència de Di Maria, que segurament ha estat el millor soci de Messi a la selecció. Però Albert, és un equip molt compensat, repeteixen 17 jugadors que van estar a Qatar, la selecció que més repeteix respecte a l'últim Mundial, empatada amb Suïssa. Home, amb Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nico Tamendi, és veritat que algun d'ells, en cas d'Otamendi, ja té bastants anys, però és una gran base sobre la que començar a edificar una casa, no? Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Leo Paredes al mig del camp, el mateix mig del camp que el 2022, però ara li ha afegit Scaloni alguns perfils interessants, com el cas de Valentín Barco, ha fet una temporada extraordinària a l'Estrasburg, o Nico Paz, no?, la propera perla, que pot saltar la titularitat, el futbolista del Como. És veritat que arriba amb problemes físics. I amb Leo Messi, doncs, liderant aquesta selecció albiceleste, l'actual jugador de l'Inter de Miami, que jugarà el seu 6è Mundial de la seva carrera, més que ningú, però empatat amb un altre jugador del que parlarem tot seguit. A més, Julián Álvarez, tot i fer una temporada irregular, doncs acompanyarà a Leo Messi en atac. Un Leo Messi que va tenir un sorteig benèvol, segurament amb el grup, perquè comparteix el grup J amb Àustria, Algèria i la debutant Jordània.
1: Doncs anem amb un altre que a mi sí que em fa tilint, De fet, si no guanya la meva, jo apostaria per aquest Portugal.
11: Sí, l'única d'aquest grup de favorites que encara no sap el que pesa, la Copa del Món, serà tot just el 9è Mundial.
1: Quant pesa, per cert, la Copa del Món?
11: Una miqueta més de 6 quilos. 6 quilos, 175 grams.
1: Ole.
11: Exactament. Serà tot just el 9è Mundial per a la selecció portuguesa. Va debutar a una Copa del Món al 66, en aquell Mundial va ser tercer, et sonarà, amb un hostaler Eusebio, i els ha jugat tot en aquest segle XXI. Només en dues ocasions ha arribat a semis, va ser en aquell 66 i també a l'edició de l'Alemanya 2006. I des del gener del 23, doncs està liderada per un entrenador català, per Bob Martínez, el tècnic de Balaguer, sempre ha discutit el càrrec, tant en Bèlgica com a Portugal. Segurament el seu estil no convenç, tot i guanyar la Nations League del 2025 a la tanda de penals contra Espanya, i a l'Eurocopa ve de caure contra França a la tanda de penals. Home, pots caure contra França. És ara o mai, per Cristiano Ronaldo. Sí, el màxim golejador del futbol mundial també disputarà el sisè mundial de la seva carrera. Els dos, tant Leo Messi com Cristiano Ronaldo, és una autèntica bogeria que juguessin al Mundial del 2006 i no s'hagin perdut cap cita mundialista. Acaba de guanyar la Lliga de l'Aràbia Saudita a Cristiano amb un altre jugador en mode estel·lar, Joao Félix. No ens ho esperàvem, però és que arriba en plena forma, anomenat el jugador MVP de la Pro League, de la Saudi Pro League. És veritat que no és la millor lliga del món, però tampoc Portugal s'enfrontarà tota l'estona contra els millors rivals del món, així que en atac també li suma Rafa Leao, Pedro Neto o Gonzalo Ramos. Aquí potser falta un puntet més de màgia, però és que al mig del camp és el més potent,
1: Absolutament d'acord.
11: És el que millor té la selecció portuguesa. Mira de tu a tu a la selecció espanyola. Víctor Machado Ferreira, Vitinha, és segurament un dels millors migcampistes del món, però és que Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Neves, que fins i tot també podria actuar com a lateral, tenen el millor lateral esquerre del planeta, Nuno Mendes, i centrals de garanties també Rubén Díaz, Tomás Araújo o Gonzalo Inácio. Selecció espectacular la que forma Bob Martínez. Per plantilla ha d'estar en el grup de favorites a aixecar el Mundial, amb un grup relativament còmode. És veritat que té un enfrontament directe amb Colòmbia que és complicat, però després té a Uzbekistan i a la República Democràtica del Congo.
1: I on caben 3, caben 4, perquè cap la nostra, cap la selecció d'Espanya.
11: La gran favorita, no? Podríem dir. No sembla,
1: per mi sí,
11: però no sembla pesar-li aquest cartell a la selecció espanyola, que es jugarà en guanyar el 17è Mundial. Es va perdre dos consecutius, a Mèxic 70 i Alemanya 74, però des d'aleshores els ha disputat absolutament tots, 13 de forma consecutiva. Però, home, des del Mundial de Sud-àfrica, Espanya només ha guanyat 3 partits a la Copa del Món. Ui, i un d'ells ja no servia de res, contra Austràlia el 2014. Els altres dos són contra rivals, diríem, de no gaire entitat. Iran el 2018 i Costa Rica el 2022. Són 3 actuacions seguides molt decebedores, molt per sota de les expectatives, cadascuna amb les seves circumstàncies. Tots coneixem el 2018, van fer fora a Lopetegui a 3 dies de començar, però és que, clar, fa 2 estius va tornar a regnar Espanya al vell continent, aixecant la 4ª Eurocopa de la seva història, i arriba aquesta cita amb un bloc compacte comandat des de fa ja 3 anys i mig per Luis de la Fuente, que té contracte més ja fins al 2028 després de la propera Eurocopa. I és veritat que tenia poc bagatge com a entrenador, poca experiència a equips de primer nivell, però era un home fort de la federació, van apostar per ell, i és evident que no s'han equivocat. Per noms, altres seleccions, hem repassat alguns noms i possiblement hi hagi alguna individualitat millor que a Espanya, però com a bloc és molt difícil superar el que ha format Luis de la Fuente. La porteria perfectament coberta, jugui qui jugui, a alguns els agradarà més o menys, però Unai Simón segurament sigui el titular, i si han de jugar Joan García i David Raya, doncs imagina't.

0: Els centrals, jo tinc clar a Laport i veurem qui l'acompanya. No sé si Pau Cubarsí, Marc Pubill o Eric García, a tots tres han fet una extraordinària temporada. El mig del camp, per mi, és el millor del Mundial, inclús encara per sobre de Portugal. Rodri, Pedri, Fabian, Miquel Merino, Dani Olmo, Gavi, m'he deixat a Zubimendi, però és que té molta teca a Espanya al mig del camp. I al davant, Lamine Yamal és la principal referència. No serà titular contra Cap Verd, no ho sembla, però ja és l'emblema d'aquesta selecció. Sembla que Nico Williams tampoc serà titular, a veure com arriben tots dos, però hi ha alternatives, eh? Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, té alternatives la selecció espanyola. Recordem els grups, si et sembla.
1: Vinga, primer Cap Verd, oi?
0: Sí, el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda és clarament la pitjor selecció del grup. El segon partit serà contra l'Aràbia Saudita el diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda. Menys nivell, però compte, perquè ja va sorprendre a l'Argentina al Mundial de Qatar. I Uruguai, el partit de més entitat, la matinada del 27 al 28 de juny a les 2 de la matinada. Equip perillós, el de Marcelo Bielsa, que és veritat que li costa una mica marcar gols.
1: Tres apunts per acabar d'aquests randoms barrant el friquisme que a tu t'agrada i a mi també que t'agradin.
0: Sí, tinc una mica de varietat, no? La primera té a veure amb les relacions familiars. Hi ha un total de 7 germans, 7 parelles de germans que disputaran el Mundial. Leandro Bacuna i Juninho Bacuna, de Curaçao. Teo Hernández i Lucas Hernández, de França, i Laros Duarte i Deroy Duarte, a Cap Verd. Aquests són els germans que juguen a la mateixa selecció, però és que hi ha 4 parelles de germans que juguen a seleccions diferents. Nico Williams i Iñaki Williams, el petit juga amb Espanya, el gran amb la selecció de Ghana, la selecció dels seus pares. Désiré Doué juga amb França i Guela Doué juga amb Costa de Marfil. L'altre dia en un amistós va marcar Guela Doué contra Désiré Doué. Uns altres, John Sutar, que juga amb Escòcia, i Harry Sutar, que juga amb Austràlia, el primer, a l'escocès jugarà el seu primer Mundial, i Derrick Lucassen, que juga amb Ghana, i Brian Bobby amb els Països Baixos. Així que uns quants germans que participaran a la Copa del Món. Una altra curiositat que té a veure amb entrenadors i nacionalitats, perquè és que absolutament totes les seleccions que han estat campiones del món, podríem començar, Argentina el 22, França el 18, Alemanya el 14, Espanya el 10, Itàlia el 2006, totes i cadascuna, podria seguir fins a Uruguai 1930, tenen seleccionador del seu mateix país.
1: Ah, carai.
0: Sí, sí, per aquesta estadística, Espanya, Argentina i França són les màximes favorites, podríem sumar Països Baixos que té a Koeman, a Noruega que té a Solbakken, per tant, Portugal, Brasil, Anglaterra, amb Bob Martínez, de Mancelotti o Thomas Tuchel, doncs lluitaran contra aquesta curiosa dada que s'ha mantingut al llarg de tota la història de la Copa del Món. I l'última té a veure amb el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà, perquè totes i cadascuna de les finals des del 1982, des de la final del Bernabéu, des del Mundial d'Espanya, han tingut com a mínim un futbolista del Bayern i un altre jugador de l'Inter de Milà.
1: Anda.
0: Jugant la final. En aquella final del 82, Bergomi, Oriali i Altobelli de l'Inter, de la selecció italiana, i Rummenigge, Breitner i Dremier del Bayern de Múnich. Una altra final a l'Atzar, per exemple, del 98, amb Ronaldo i Djorkaeff a l'Inter de Milà, i Lizarazu del Bayern. I a Qatar, l'última, la del 2022, Lautaro Martínez a l'Inter de Milà, Upamecano i Koeman del Bayern de Múnich. A veure si es manté també aquesta estadística.
1: És bona, eh? Les tres dades són molt bones. Acabem, perquè encara no ha començat el Mundial, Vic, i hi ha moltíssima polèmica.
0: Sí, home, és que el millor jugador de l'Iraq, per exemple, Ayman Hussein, va estar interrogat més de 7 hores a l'arribada al país, a l'arribada als Estats Units. Han prohibit l'entrada al millor àrbitre de l'Àfrica, el somalí Omar Abdul Qadir. Ha tingut una entrevista també amb els companys del New York Times, sensacional. Han revisat de forma lamentable a la selecció de l'Uzbekistan abans d'un amistós contra els Països Baixos. També s'han vist imatges similars amb els jugadors de Senegal. Hi ha hagut 9 ferits en un tiroteig a Kansas, al costat d'on es troba concentrada la selecció d'Anglaterra. Un altre tiroteig a Ohio, per no parlar de la selecció de l'Iran, a qui no deixen dormir als Estats Units. Per tant, hauran de viatjar des de Mèxic cada dia, en el seu dia de partit, dos cops a Los Angeles i un altre a Seattle. És el Mundial dels preus desorbitats, apte per molt poques butxaques, on estem veient que no totes les seleccions, ni no totes les aficions, són del tot benvingudes, on l'estat del terreny de joc tornarà a causar polèmica, com ho va fer tant al Mundial de Clubs com a la Copa Amèrica del 2024, i t'he de dir, Albert, que el Mundial ens apassiona, ens torna bojos. Justament per això no hem d'ignorar i hem de continuar denunciant aquestes situacions que són injustes i de les que la FIFA n'és la principal responsable. Dit això, ara doncs toca

0: han gaudit del Mundial.
1: Doncs gràcies per dibuixar-nos el camí que ens ha dut cap a aquest Mundial, que ja no té countdown. Comença demà.
2: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
3: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
4: Verisur.
5: Ha sido el puente más complejo, más emocionante y más brillante de muchos.
6: La procesión va por dentro.
5: ¡Vamos! Menuda noche.
7: Salta. Esta noche a las 11 en Antena 3.
8: Ya disponible en Access Play.
9: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
10: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
11: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
12: A la brúixola de Radio Estadio, així sonava.
1: És campió de Catalunya i dona voltes a Europa de diana en diana. Va enamorar-se d'aquesta pràctica als 18 anys. Ho va deixar durant 20 en passar per la vicaria i ara amb 54 segueix demostrant torneig rere torneig que on posa l'ull, posa el dart. No li dona per retirar-se del seu ofici de pintor, però un extra sempre va bé. Joan Carles Arola, llançador de darts, molt bona tarda.
13: Molt bona tarda.
1: Mira, la Gàlia Dvorak, 4 Jocs Olímpics donant-li al ping-pong, ens deia que costa, que li costa a ella, que la gent entengui que el tennis taula és un esport. Defensar que els darts són un esport també té la seva feina, dic jo, no?
13: Sí, costa molt, perquè tothom ho té entès malament i bueno, s'ha d'anar difonent mica en mica.
1: I els convences o no?
13: Sí. Vull dir, un cop li expliques a la gent com funciona això, l'esport federat, el tema competitiu i tal, veuen que no té res a veure amb el que ells tenen entès com jugar darts en el bar.
1: Clar, perquè ells associen això a barra de bar, cerveseta, amics i unes risses, no?
13: Sí, doncs no té res a veure.
1: Ara m'ho aniràs explicant, però com vas enganxar-te a la punta de ser, Joan Carles?
13: Bueno, doncs de jovenet, jo sóc d'aquí de Calella, un poble turístic, on aquí hi havia molts pubs inglesos, irlandesos, i feien aquesta competició. I jo des del primer dia, allò que surts i veus que feien competicions aquí en aquests bars, dic, ostres, dic això, punteria i tal, perquè aquí, com aquell qui diu, vivia de poca cosa. I mira, doncs m'hi vaig anar engrescant i, bueno, anar jugant amb els inglesos, demanant dardos a Anglaterra, que aquí també hi havia molt poca cosa, i, bueno, mica en mica l'afició va anar pujant.
1: És a dir, que al principi vas deixar una pasta amb el tema.
13: Bueno, una pasta no, però, bueno, són els començaments.
1: Home, els dards aleshores no serien baratos, Joan Carles. Els bons,
13: home, dic. Esclar, en aquell temps gastar-te 5.000 pessetes o 7.000 pessetes en un dar era... Tu tenies que pensar dues vegades.
1: Ja, com per que es trenqués la punta, no? Escolta'm, on t'entrenes i quantes hores al dia t'entrenes? Per tots aquells que pensin que no és un esport.
13: Bueno, no, normalment els entrenos els tenim clubs, i el fem en el club, que fem les lligues regulars de la Federació Catalana, i així cada setmana... o cada 15 dies hi ha proves de la federació. I, bueno, i a casa també entrenem una mica. Ara, amb el tema de la pandèmia, això ha pujat molt més, el que són els entrenos a casa. Hem creat en aquí una plataforma online per poder jugar. Ja que no ens deixaven sortir enlloc, doncs intentar jugar des de casa, que és un dels pocs esports que s'ha pogut fer.
1: Sí.
13: I, bueno, i així ho anem fent.
1: Quantes hores al dia?
13: A veure, el dia jo, per exemple, abans d'un campionat, miro els 15 dies o 3 setmanes abans d'estar per almenys 3-4 hores diàries.
1: 3-4 hores diàries a casa tirant darts?
13: Sí, o amb companys, quedar i fer entrenaments.
1: I els veïns? Etcètera. Perquè això ha de fer toc, toc,
13: no,
1: toc, no?
13: Fa molt poc sorollet. Sí,
1: ah, sí? Sí. Vale. Sí, I alguna vegada has fet forats a la paret o no?

0: Allò, quan tens un mal dia.
1: Home, em vaig fer algun, ara no fa gaire, perquè l'any passat, va ser l'agost, vaig tindre un petit accident, vaig caure de l'escala, que soc pintor,
0: sí.
1: I em vaig trencar la munyeca.
0: Ostres.
1: Cúbit i radi.
0: Oh, el canell, ala.
1: Sí, el canell, i a sobre el canell amb el que jugava.
0: Uf.
1: Bueno, vaig estar uns mesos enguixat, després vaig fer la recuperació tot sol, perquè no hi havia recuperació, un tema de Covid.
0: Mm.
1: Cada dia anar a banyar dintre l'aigua, fer moviments i mirar de tenir la màxima mobilitat.
0: Mm.
1: I, bueno, els primers entrenaments que vaig fer vaig dir, ui, tindré que deixar això. Dic, perquè clar. Els clavo la paret, el que dius tu. Clar. Els clavo la paret. Dic,
0: ai, la
1: si clavo la paret,
0: ai, la dona.
1: Malament. I, bueno, no, però després, mira, s'ha anat posat bé, tenia una miqueta de dolor residual, que també va marxar, i, bueno, estic una altra vegada amb ganes.
0: Que ets esquerrà o destre?
1: Destre.
0: Escolta'm, Anglaterra, m'has mencionat els anglesos abans, Anglaterra deu ser els darts el que Brasil al futbol o els Estats Units al bàsquet?
1: Exacte. Sí, sí, són els inventors.
0: Mm-hmm. I els grans dominadors o no?
1: Sí, tot el que són Anglaterra, bueno, galesos, irlandesos, anglesos, tots els britànics són els reis dels darts.
0: Mm. Per curiositat...
1: En els últims anys, els holandesos també estan ara molt forts.
0: Ah, sí?
1: També amb el tema darts, sí.
0: Qui és el gran megacrack del món dels darts? O no n'hi ha un?
1: Bueno, n'hi havia hagut un, en Phil Taylor, que ja s'ha retirat, aquest home,
0: sí?
1: Que va ser 8 o 10 vegades campió del món.
0: Oló, era anglès?
1: Sí, era anglès, però després va venir un holandès, en Michael van Gerwen, que també n'ha guanyat uns quants de campionats del món i està entre els 5 millors.
0: Ja. És veritat que la Premier League de futbol ha arribat a canviar horaris dels partits per no coincidir amb els campionats de darts?
1: Bueno, no sé si els ha arribat a canviar, però que suposo que es posen d'acord perquè no coincideixin.
0: Ollo! És a dir, que allà
1: sí, sí,
0: és
1: sí.
0: Gairebé religió, eh?
1: Sí, sí, en allà has de pensar quan hi ha els grans events que normalment són al desembre, el campionat del món, dels professionals. Vull dir, la Premier o para, o juguen entre setmana, o d'alguna manera que no coincideixin.
0: Mare meva, perquè clar, els pubs es deuen posar fins a dalt.
1: Tots els pubs es veuen darts. Tu pots anar, jo he estat a Anglaterra, també alguna vegada d'aquestes, que feien el Mundial, i vagis on vagis, a les televisions de tot arreu, només es parla de darts.
0: Carai. Tu participes a la World Darts Federation. Quines xifres de premis circulen als tornejos?
1: Bueno, això teòricament és el circuit amateur.
0: Sí.
1: I, bueno, hi han
0: Joan Carles, no ens escolta Hisenda, eh? Vull dir, tranquil, tu...
1: No, però vull dir, nosaltres tenim retencions, de tots aquests premis, no et pensis,
0: així m'agrada.
1: No te regalen res, no?
0: Aquí ho paga tothom o no paga ningú.
1: Sí, també després del concepte de jugador professional X, i tu no pateixis que...
0: I quins xifres, quins premis circulen por ahí, els tornejos? Doncs
1: pues mira, en la màxima categoria a la que jugo jo, que són els de Platinum, els tornejos Platinum, els guanyadors de l'individual masculí solen estar entre unes 25.000 lliures.
0: 25.000 lliures el que guanya un torneig?
1: Platinum, dels
0: del
1: més grans
0: Platinum,
1: que hi
0: ha. Sí, dels més bons, clar.
1: D'aquests n'hi han 3 o 4, em sembla.
0: D'aquests no hem trincat ningú encara, no?
1: Com?
0: D'aquests grans premis d'aquestes quantitats astronòmiques encara no has trincat ninguna, perquè si no...
1: No,
0: la tieta Lluïsa, no
1: ja,
0: tu.
1: Ja, no.
0: No,
1: nosaltres encara estem... A veure, anem agafant nivell, i sobretot aquí a Catalunya ja ens van coneixent, ja sortim... Vull dir, amb aquests anys enrere, els últims 8 o 10 anys, hem començat a sortir, des que ens van reconèixer internacionalment, com la Federació Catalana,
0: sí.
1: Doncs ja anem sortint, ja ens van coneixent, i bueno, i estan sortint més jugadors, i bueno, i amb ganes de fer alguna cosa, quan menys us esperem, hi haurà algú que sortirà, vull dir, però és la manera.
0: M'han dit que fins i tot a les grans lligues de darts hi ha control antidòping.
1: Sí, evidentment, la World Darts té un protocol molt... molt estricte pel doping.
0: Ostres,
1: sí, sí.
0: Dic jo que l'alcohol no entrarà, clar. Bueno, l'alcohol
1: no.
0: És que no entra el doping, però clar, si es juga amb pubs, les pintes deuen anar amunt i avall.
1: Sí. Lògic. Home, hi ha gent que veu, hi ha gent que no veu, és com...
0: És com
1: no
0: tot,
1: sé.
0: Clar.
1: Sí, sí, és com tot.
0: El que no deu haver és edat de jubilació, per entendre'ns, perquè tu tens la meva lladra.
1: Sí, bueno, no, és un esport que pots estar molts anys, vull dir, si el cos el tens bé i tot bé, pots... tenir una vida molt longeva, no?
0: Clar que sí. Això dels darts és qüestió, Joan Carles, de punteria, de vista, de pols ferm, de pràctica, de què?
1: Mira, si ho repartim, un 80% és

I una setmana més tenim moltes ganes de tertúlia. Ja sabeu que ens agrada poder comentar la jugada, fer-ho amb més temps del que habitualment tenim, perquè el rigor informatiu, doncs allò de tot el que té que veure de pues, l'actualitat, sempre se li ha de passar més per sobre, i hi ha temes que a un li agradaria doncs, poder-los

0: mirar una mica més i poder-los analitzar. I això és el que fem a les tertúlies dels dimecres amb la doctora Marta González Pelà i en David Morales. Clar que sí, home!
1: Bravo! Bravo! La família Bravo, sí. Acaba d'arribar.
0: Sí, sí. La família Bravo, que ja la tenim aquí, i bé, hem estat amb tota l'actualitat papal, de papes en de mames, hem estat pendents tota la setmana, que ara fa això, que ara fa l'altre. Nosaltres aquí a l'edifici, com que ja estem a punt d'estrenar l'ascensor, havíem demanat que ens vingués a beatificar una mica, que saps, que fes la benedicció una mica del primer viatge, però al final no ho hem pogut tancar. Bueno, l'agenda la tenia molt apretada.
2: Ah, pensava que era que no havíeu pogut tancar l'ascensor.
0: Bueno, és que jo diria que no hi cap. No hi cap el Sant Pare, No, home, perquè amb aquestes túniques que porten, els anells, tot això, i que sempre va algun,
1: Clar, sempre van amb un o dos al costat.
0: I quan han vingut els assessors, aquests que d'això, i han dit, diu, on està l'ascensor? Dic, és això? Diu, això? I han dit, no, han dit, no, està... Se li ha... No, aquesta apretada, m'han dit, i bueno, ja ho hem deixat per més endavant. Jo dic, però podem estrenar l'ascensor? dic, perquè no sigui a la propera visita a papal, imagina't, a l'anterior no va venir, va ser el de fa dos, em sembla. Vull
1: sí,
0: dir que...
1: El papa Francisco, amb els 14 o 15 anys que va ser papa, no va venir.
0: No va venir, l'últim va ser el Ratzinger, o sigui sí, que...
1: Va venir tres vegades, aquest sí que va venir tres... I el Jean Paul II no sé quantes vegades van dir l'altre
0: sí,
1: dia.
0: Sí, també, sí, allò quan va dir Estetos Benificados, que feia amb aquella veu que tenia. És curiós sí, perquè això dels papes passa una mica com... Jo, per exemple, que sóc de la sèrie Doctor Who, que el protagonista l'ha interpretat vària gent diferent al llarg dels anys, però tu sempre ets d'un. Sempre ets el que, quan vas començar a veure la sèrie, el que l'estava interpretant, no? Doncs amb els papes passa igual. O el James Bond, no? És a dir, el primer que veus és el teu James Bond, i és el bo, és l'autèntic, no? Sí. Doncs amb els papes posa una mica això. El que tu has crescut amb el que era... Jo sóc de Joan Pau II, del Boitila, Que a més tenia un nom així relaxat, Boitila, vull dir que ja, saps? Vull dir, ja et donava aquesta...
1: Voy por la tila!
0: Sí, una camamilla, saps? O sigui, era un home que donava esa paz, era així més... Estamos, que parlava així, no... Era meravellós, sí, bueno, mira, escolta, els temps passen, els papes van canviant... I bueno, doncs...
2: Bueno, ara, per sort, el tema dels papes és una mica més tranquil que com ho era fa uns anys,
0: Sí, no, això sí.
2: O fa uns segles, perquè fa uns segles, bueno, la cosa estava... que allò que ardia, no?, entre ells.
0: Sí, sí, no.
1: Perquè era... Jo crec que eren més polítics que religió, la vessant aquesta política...
0: Bueno, era de molt de poder a l'edat mitjana i tot això.
2: I militars, clar.
1: Sí.
0: No, està clar. Bueno, en qualsevol cas, doncs això, no? Que, bueno, ja hem tingut
1: era,
0: la...
1: Era més mundana que divina.
0: Sí, bueno, era més pecunària, diguem-ne, no? Era de i així s'han fet les fortunes, Però, bueno, con la iglesia hemos topado, que diu el clàssic. Bueno,
1: sí.
0: Aquests són uns dies, aquesta és una setmana, us he de confessar, que els que som pares, anem a dir d'adolescents, és una setmana molt especial, perquè és la setmana dels festivals de final de curs. No només de l'escola, sinó sobretot de les extraescolars, que... Llavors, què succeeix amb això? Això l'altre dia ho comentàvem amb els tribuneros, perquè a veure com podíem solucionar una mica els temes. Perquè, mira... Anar allà i veure la teva criatureta, doncs mira, fa una sèrie, fa il·lusió, perquè veus la teva criatureta, oi que bé, l'obra de final de curs, o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió, però veure els amiguets i les amiguetes... de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, Les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat, David, a veure com ho veus tu això, havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
2: Cadires calentes.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors analitzes i dius, fem una cosa, quedes amb uns quants... fas un grup de WhatsApp amb els altres pares, escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada i fem un canvi.
2: Com quan anàvem a la universitat... Sí. I havies de llegir un llibre molt llarg, clar, i te'l reparties amb els companys i feies un resum.
0: Exactament.
2: Doncs després, clar, cadascú pot fer un mini resum per WhatsApp,
0: sí, sí,
2: i li passa als altres. I així, sí, quan el fill o la filla acaba, sí, sí, a més el no sé què ho ha,
0: sí,
2: fet,
0: senyor,
2: molt bé, perquè ha... però aquí ha fallat en no sé què.
0: Molt ben vist, molt ben vist. Mira, això se'ns havia escapat l'altre dia, David. Sí, sí, ben vist. Digues, Marta.
1: No, del meu nebot, que un any va fer una, bueno, una obra de teatre, i com que la meva germana sempre s'escaquejava, pues va dir que no podia, no sé què. Bueno, ella sempre buscava alguna cosa.
0: Mal.
1: I clar, llavors el meu nebot deia, ah, pues tia Marta, tia Marta, tia Marta.
0: Ah, veus?
1: I clar.
0: I la tia Marta, amb tota la il·lusió del món, havia d'anar.
1: Però és que clar...
0: No podies fallar, Marta.
1: Clar. Tu penses, havien d'anar les mares a maquillar, a pentinar, a vestir, a ajudar, i després a veure l'obra.
0: Sí, o sigui, no, clar.
1: Era tot el dia per...
0: Mare meva.
1: I sorties d'allà que no t'ho podia arribar a imaginar, amb un mal humor.
0: No t'havien de fer una transfusió de sang al final, Marta.
1: I llavors venia la meva germana a buscar-me. Acabo de salir, digo, sí,
0: no, clar,
1: a casa.
0: ¿Qué ha ido bien? Sí, ha sido un momentit. Mira, ha sido un visto y no visto.
1: Sí.
0: Clar, t'ho imagina.
1: I a més anava a veure a la profe i li deia, és que he tingut uns problemes i no sé què, no sé quantes... I jo deia, és que encima tens una cara que te la pisa.
0: Sí,
1: calla-te.
0: Sí, sí, sí, mira, no m'ho diguis, perquè... O m'ho expliques d'aquí una setmana, que ja ho tindrem oblidat. Però ara ho tinc calent, això, eh? Ara ho tinc molt recent, sí, sí, sí. Tota aquesta història. No, totalment...
1: I com que era el Liceu Francès,
0: sí,
1: doncs la madame, que era així, era bastant simpàtica, em deia, vostè pot venir cada any, ens
0: sí,
1: digo,
0: sí,
1: sí, cada
0: sí.
1: dia.
0: Claro.
2: No tinc una altra cosa a fer.
0: Sí, senyor, jo és que me lo paso bomba. Jo és que, mira, organitzaria cada... Podríamos hacerlo cada trimestre, esto.
1: Cada mes.
0: Cada mes podemos hacer una, tu, perquè ens ho passem molt bé, això, eh? No, mare meva, és que és...
1: Sí, sí.
0: És impressionant, és impressionant. Això haurien de fer per... Bueno.
1: Per això t'entenc, perquè...
0: No, clar. No, és que a veure...
1: Un rotllo.
0: Sí, sí. No, i en aquests, doncs, mira, encara, no? La meva filla fa musicals i fa coses d'aquestes.
1: Sí.
0: I llavors,
1: ah, molt
0: clar,
1: bé. Pues bueno, música,
0: sí, no, la part de, mira, la part de musicals, perquè, clar, fan actuació final de tot, saps? I jo ja m'he tret l'abono. O sigui, ja, clar, m'he comprat la cadira, de fet, del teatre, saps? Per poder-la, no, customitzar una mica, no?
1: Bueno, està bé, posa't el,
0: sí,
1: com posen en els jocs, quan
0: no,
1: tu la compres...
0: Sí,
1: pues
0: sí.
1: Bueno, doncs és una persona que
0: no,
1: tens allà reservat sempre el teu lloc.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, de fet, sí, sí, és, mira, és el teatre de Sarrià, que a més té les cadires que ja porten el nom dels benefactors. Jo ja sóc un d'ells, perquè, mare meva...
1: Clar, benefactor de
0: sí,
1: teatre,
0: sí, sí,
1: pot estar.
0: Sí, sí, super... Eh? Aquí falleció, perquè, clar, mare meva, com n'hagi de veure molts, ja veuràs tu. I el tema és aquest, que, clar, dic, mira, les que són l'actuació del seu grup, doncs, mira, és fantàstic. Però, clar, a vegades han de fer actuacions en què hi ha... totes les senyores, perquè són senyores la majoria que ho fan, que fan ballet clàssic o que fan claqué o coses d'aquestes i ja tenen una edat. I em sembla fantàstic que ho facin, però jo no ho vull veure. Saps què vull dir? I a mi m'interessa entre zero i negatiu. O sigui, està molt bé que ho facin, però no fem... Clar, no fem una actuació conjunta, perquè és que a mi m'és igual lo del claquet. Jo, l'altre cop que hi vaig anar, jo aquest ja li vaig dir que no aniria, el de veure senyores grans, de totes les edats, quan dic grans,
1: sí,
0: dic,
1: sí,
0: vull dir que no són nenes, que no és extraescolar.
1: Adultes.
0: Adultes, fent el taca-taca-taca, taca-taca-taca-taca-taca, del claquet. Mira, jo vaig sortir mal de cap l'altre cop.
1: No me falla.
0: Vaig sortir, que arribava per cas, anava pel metro, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. i anava movent els braços i tot. La veïna de baix em va dir, què et passa? I jo vaig dir, no, mira, és que la meva filla, hi havia gent que

0: feia claqué i diu, ah, vale, pues que se't passi ràpid. Jo, sí, sí, ves que estava ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jo dic, mare meva, aquesta gent ha de tenir flexibilitat, però els veïns deuen estar farts ja d'aquesta... Clar, tu imagina't el... El tema, no? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jo dic, sí, és preciós de veure, però si em vull veure una pel·lícula del Fred Astaire, o saps? Ja me la posaré. Però no, així, quan portes 3 hores ja no ho disfrutes, ja no ho disfrutes. I a més a certes edats, com l'altre dia un amic meu que va anar a veure, que van reestrenar El Senyor de los Anillos, però la versió en extendida està massa allà. Durava 4 hores 13. Tu 4 hores 13 ja a certes edats sense anar al lavabo...
1: És que és una barbaritat.
0: Jo deia, dic, però al final no volia ja que el matessin? O sigui, que és igual que guanyés el Gollum o que guanyés el... que le den ja l'anillo, perquè 4 hores... A mi se'm fa tot molt llarg, ja no només el jovent.
2: Aquí seria que le den por el anillo.
0: Sí, sí, que le den por el anillo ja totalment, perquè...
1: Però escolteu, l'altre dia vaig llegir que a un concert del Bad Bunny,
0: sí?
1: Un noi es va fer pipí a sobre.
0: Aquí hauríem de preguntar amb quin motiu, o sigui, què és el que li va fer-se pipí a sobre? Com cantava? Els nervis? L'emoció de pujar a la casita aquella?
1: Clar, tot el temps que suposo estava allà dintre, si bevia...
0: Va anar molt d'hora, va anar bevent molt...
1: Clar, al final incontinència, clar, perquè no, ja la pots aguantar més.
0: No, clar. Clar, clar. I a més el sorollet aquell, saps? Et deu generar dins teu unes vibracions. Dic perquè algú deu fer, no? Tot sí. Això. I clar. Bueno, jo el tema aquest dels festivals de final de curs, que hauríem d'això, no? De fer com una... És que també vam dir amb els tribuneros que hauríem de fer com en el futbol, que tens el seient lliure. És a dir, que tu pots cedir el teu seient a algun altre pare o mare si no hi pots anar, saps? O sigui, de dir, de posar la teva localitat una estona disponible, no? Mira, aquest tros no hi vull anar. Si algú hi vol anar, doncs mira, li poses més barat o de preu.
1: I algunes normes de temps molt pautat.
0: Sí, sí, que estigués molt ben delimitat, saps? Sí. Per colors o alguna cosa.
1: No, res de començar l'hora.
0: Sí.
1: I a més, res d'aquí que s'allargui, no, si s'allarga li tallen. I
0: exactament,
1: punto.
0: No, com en els Oscars, Vull dir que surtin a saludar-lo just, totalment d'acord.
1: Que mira, si no s'acaba mai.
0: No, això no s'acaba. Mira, això us ho volia lligar amb un altre tema que m'havia fet una captura l'altre dia, perquè dic, és que no es pot dir millor amb menys paraules. Ho deia Cuerdo de Atar, un nom d'aquests de Twitter, que deia el següent, i preparem l'ovació. Diu, jo acabé octavo de GB i en casa la celebración fue, muy bien, saca la basura. Ahora acaban la ESO y parece la gala de los Oscars. Trajes, vestidos, maquillaje, 37 fotos familiares y la abuela llorando como si hubieran ganado un Nobel. Esto se nos ha ido de las manos. Sí, señor. Sí. Ovación peu. Pel nostre estimat Cuerdo de Atar. Marta, David, com ho veieu això? Marta, a veure.
2: Totalment d'acord.
0: David, comença
1: tu. Totalment d'acord, sí, sí.
2: Sí, jo recordo, jo vaig acabar la EGB, jo vaig fer BUP i COU, vaig acabar la universitat i mai no vam fer res absolutament en cap dels llocs, ni a la universitat, que sí que ja era una cosa... una mica més habitual en altres carreres,
0: sí.
2: Però a la meva no vam fer res, absolutament. Ah. Cap acte de... No, aquí vam acabar i cadascú va tirar per la seva banda.
0: No, està bé. I ara... Sí, us veu reunir, no? Anava a dir, us veu reunir sí. anys després.
2: Sí, al cap de 25 anys ens hem reunit.
0: Mare meva.
2: Però que jo ara veig, en aquesta època, veig pel carrer, això, els grupets d'adolescents que han acabat el curs... I els veig això, els veig amb trajes, amb els vestits de nit, i al·lucino, realment al·lucino, perquè és que penso, bueno, és que què serà el següent? El dia que facis una gran proesa, jo què sé, com aniràs?
0: Sí, sí. A part que això, abans, i sobretot els nanos, les noies potser sempre us heu mirat una mica més, Marta, però els nanos... Si hi havia qualsevol, ja no dic graduació, perquè no en fèiem, però festival de fi de curs, no? O ball de fi de curs. Sí. Anàvem una mica amb el primer que trobàvem, no? Perquè vull dir que com a molt et pentinaves aquell dia, i era una novetat. Ara, fins i tot els nanos han d'anar de 21 botons. Vull dir que no els hi val qualsevol cosa. I clar, pares i mares, desesperats, Vull dir...

0: truco a la feina, dona'm baixa una setmana perquè he de comprar la roba pel nen i la nena per l'acte de graduació.
1: Clar,
0: és una bogeria. I com que tothom està comprant el mateix, és com el paper de vàter quan la pandèmia, saps? La gent arrastrant-se, trae ese polo, dame ese pantalón, que és que no le combina a mi, saps? Vull dir, la gent, bueno, és que clar, això també lliga amb una cosa, Marta i David, que és que es pot veure des dels dos punts de vista, no? Per una banda, criatures doncs, que celebren aquests actes de graduació, però per una altra, pares i mares que han d'estar molt pendents de tot això, perquè tot això és temps. O sigui, el fet de dir... Mira,
1: molts diners, també.
0: Molt temps i molts diners, exactament.
1: Perquè la graduació... És que alguns és graduació, el vestit de l'entrega del diploma...
0: Sí.
1: I després, quan se'n van a sopar o a dinar o a celebrar amb la família, clar, es posa un altre traje.
0: Mare meva, quina necessitat. A la nostra època, Marta, la graduació només era qui tenia que portar ulleres.
1: Sí.
0: Era la...
1: Jo tampoc vaig fer res, coincideixo amb el David Morales.
0: No, està clar. Jo us he de dir que jo, per exemple, la comunicació audiovisual, perquè quan la vaig fer ja la vaig fer a distància ja treballant, però la d'informàtica, com la vaig treure, com que era tan difícil, no coincidia amb dos a la mateixa orla, o sigui, tenia gent que havia acabat abans, després, només, i per tant no la vam fer. Però és que una cosa és la orla, però és que acte de graduació no n'hi havia cap, de cap universitat, de mare meva, és que... És allò que dius...
1: Aquests diners que m'he estalviat.
0: Són molts diners.
2: Bueno, perquè tot això ho hem importat molt del que hem vist de les pel·lícules.
0: Sí, sí, sí, sí, està clar.
2: Que al final tots aquests actes, i és una mica com, bueno, a les pel·lícules americanes hi ha el típic ball de graduació, no?
0: Sí, doncs, sí, sí.
2: Hem imitat això, al final.
0: No, està clar. El que passa és que, bueno, sí, anem perdent tradicions nostres, les anem regalant, i anem important totes les de fora, que jo no dic que no estigui bé d'anar incorporant algunes, però bueno... També n'hauríem de defensar una mica les nostres, no? I, bueno, no sé.
1: Perquè ara tot està molt sobredimensionat, a més.
0: Bueno, això sí. Això
1: es fa una festa que s'invita aquí des de, bueno, des del que ha fet l'ascensor, casa
0: teva. Sí. No, home, jo el que està...
1: El que portava els panels, tot.
0: No, a veure.
1: Vostè, oi que vostè ha viscut que la meva filla estava venia d'alcohol i tal i qual?
0: Sí, sí.
1: El convido, també.
0: No, i tant. No, és més, hi faig que ho pagui ell. Ha trigat tant l'ascensor que ja li diré, mira, l'Alfonso, li diré.
1: És veritat. Sí. Comença a fer uns llistats de convidats per una festa de graduació.
0: Que sí, que sí.
1: Estem tots sonats?
0: No, estem tots sonats, vull dir, això és veritat. Però a part d'això, us volia comentar un altre tema de sonats, que és una cosa espectacular. Cada 4 anys, i això és molt tradicional, jo de petit ho feia, ho vaig fer durant uns quants mundials i després ja em vaig cansar, fer l'àlbum de cromos, dels de Panini, d'allò de fer el d'això. Sabeu, jo ho feia tots els anys perquè em feia molta gràcia i així, doncs, mira, m'aprenia els noms dels jugadors, bueno, ho feia una mica així perquè, tipus memòria també, no?, de recordar... Uh-huh. Els cromos d'alt i em feia com una tradició. Ho vaig deixar de fer, i a més així ho dic, els senyors de Panini, tot i que ara aquest serà l'últim que fan, tenen llicència, em sembla, perquè prenguessin nota. Clar, ho explicaven, que té una raó, però a mi em posava dels nervis, que és que feien la... O sigui, començaven a imprimir els cromos, per entendre'ns, si el Mundial sempre és a l'estiu, doncs els començaven a imprimir ja l'any anterior, el desembre.
1: Sí.
0: Perquè si no tenien temps de fer-los tots. Què passava? Que hi havia moltes seleccions que la meitat dels jugadors no jugaven, perquè s'havien lesionat, perquè al final no els havien convocat, els que sí que anaven no hi havia cromo, i llavors era com dir, escolta, al final, vull dir, ha d'estar més lligat a l'actualitat. Que quan no teníem internet no era tan problema, perquè no teníem tanta informació. Però a dia d'avui, que clar, que ho tens tot a l'instant, les estadístiques, no, els noms, doncs per mi perdia una mica de gràcia. Però on és l'altre problema que s'ha generat? I ara escoltarem un àudio d'una notícia de... Crec que és de Perú, ara no recordo. Que és que... clar, què ha passat? Doncs que, feu-vos una idea. Cada sobre de cromos, val? Si recordeu... Així, quan recordeu... que podia valdre un cromo, no? Un sobre de cromos, jo que sé, de qualsevol cosa. Doncs 60 pessetes, 50 pessetes, val?
2: Sí, jo crec que potser

0: recordo això.
1: És que sí?
0: Entre 25 i 50
1: sí, pessetes. Sí, sí, sí, sí, sí, 25, 50 pessetes. Va arribar a ser les 100 pessetes. Ara un àlbum, ai, un àlbum, un sobre de cromos del Mundial és 1,5 €.
0: Ostres.
1: Imagina't. O sigui, 1,5 €. Deixa'm preguntar el d'això.
2: 1,5 €, ostres.
1: Tindrà el...
2: Això és com el fascicles.
1: No, no,
2: clar. Fascicles?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquells que sempre amb el primer regalaven...
1: Sí, bueno, aquí, però perquè et facis la idea, perquè et facis la idea, pues mira, ara us diré unes dades que són espectaculars. Perquè es feu una idea, com que l'àlbum de cromos valia, em sembla, no sé si valia algo així com 4,5 €, una cosa així, i et donaven 3 sobres... Hi ha gent que està comprant molts àlbums perquè s'estalvia 50 cèntims. No, era 4, em sembla que valia 4 i clar, 3 cromos seria 4,50. Pues llavors, comprant-ne molts, anaven estalviant aquests 50 cèntims cada 3. I diu, tengo 28 àlbums, ¿qué hago con esto?
0: Ostres.
1: Sí, sí, no, perquè vegis on arriba la gent. Us donaré unes dades ràpides que m'ha ajudat a la IA.
2: La gent fa coses molt rares, eh?
1: Però Marta, ara ho veuràs, ara ho veuràs. El àlbum oficial Panini per al Mundial 2026 tiene un total de 980 cromos.
0: Com?
1: Clar,
0: 980.
1: Perquè ara hi ha molts equips. És un mundial que té més equips que abans. Diu, l'àlbum contiene 112 pàgines. Los sobres contienen 7 cromos cada uno. ¿Vale? Perquè abans en tenien 5 i aquest en té 7, però val 50. Completar l'àlbum requiere 140 sobres. Imaginant que no et surt ni un de repetit.
0: De repetit, clar.
1: Això no. Ja serien uns 200 euros aproximadament.
2: Sí, més o menys, sí.
1: 200 euros, imaginant que no et surti cap repetit, val?
2: Per tant, si no te'n vas a...
1: Bueno, però és que és impossible que passi això, com et sortiran 980 diferents? Diu, inversió aproximada, la col·lecció se mueve en un gasto estimado de más de 1.000 euros si se compra en el mercado general o a través de distribuidores oficiales. S'entén...
2: 1.000 €.
1: 1.000 euros. S'entén que no serà això perquè tu compraràs, pues jo que sé, m'ho invento, 200 sobres, en vez de 140, 200 sobres, i canviaràs els cromos que tinguis repetits. Però, clar, 200 no te'ls treu ningú, perquè, clar, 140 seria ja per tenir 980
2: cromos. 250 segur.
1: Exactament. Exactament. Vol dir que entre 200 i 250 euros et costa l'àlbum de cromos. Avui en dia, que et pots comprar una guia completa, que tindrà les fotos, saps què vull dir? De tots els, d'allò actualitzada, que l'haurem publicat fa un mes, tot i això tal, i al mateix temps que ho tens disponible a l'instant a internet, és una bogeria. O sigui, això, algú s'ha de plantejar de dir, home, això igual li hem de donar una mica la volta. Clar, estic mirant és que hi ha 48 seleccions aquest any.
0: Ostres.
1: 48, clar. Que a l'haver 48 seleccions, doncs clar, vulguis o no, doncs ja és això, més o menys 15 per equip, doncs ja és això. És una bogeria, és una bogeria. Vull dir que clar, a mi em sembla un tema fascinant.
2: Hi ha encara afició als cromos, sí?
1: Com, perdona?
2: Hi ha afició encara.
1: Sí, hi ha molta afició. I escoltem la notícia que ens comentaven, crec que és de Perú, escoltem-ho.
3: Así es, gracias, directo o indirecto, y es que más de 13.000 figuritas presuntamente falsificadas
1: del álbum
3: oficial del Mundial 2026 fueron incautadas por la Policía Nacional durante un operativo realizado en el distrito limeño de Caraballo. Además, 3 personas fueron detenidas y actualmente son investigadas por el presunto delito contra los derechos de propiedad intelectual. Esta intervención se realizó en 3 inmuebles ubicados en la cuadra 26 de la avenida Túpac Amaru, donde según la policía funcionaba una presunta fábrica clandestina de figuritas destinadas a ser comercializadas en distintos puntos de la capital. Durante el operativo se hallaron alrededor de 6.000 figuritas ya impresas y recortadas, además de 380 láminas de impresión con 16 figuritas cada una.
1: El negoci ocult dels cromos del Mundial. Com ho veieu, això?
2: Sí, sí.
1: És espectacular.
2: Ara és el de les figurites.
1: Sí, figurites. Els cromos són figurites. Però clar, tu imagina't el preu que van... Doncs, clar, aquestes possiblement no les tinguessin tant per fer veure que eren sobres, sinó per fer aquests mercats d'intercanvi, saps? S'imprimien